Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. Come on.

de manual. Pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Coné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt a la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosch, bon dia.
1: Sempre
0: que és
1: així, m'agrada.
2: Sí, no? Jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: L'acceptació de l'amistat potser també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i l'altra que no.
0: Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu: jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal, de
1: tota
0: la vida.
1: I ho deixes anar tot.
0: Bé, en tot cas, acabem la setmana. Primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, que estan fent, estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia, bon dia.
0: I tant, recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos, i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Però si hi ha dies de merda, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
1: A mi m'encanta passejar. Però a mi que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
0: Hi ha Dia Mundial de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. L'Aiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar, també.
0: I tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, va, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs, com sempre, correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, on s'asseurà a la cadira de l'Ada García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixem dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai.
2: O calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre. Sempre.
0: Calor. Àlex?
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar, fred.
1: Fred.
0: Gent... Calor. Que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppola, analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brans a les 11.
0: Home, quina meravella.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui, partit de tornada, el Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, home. Deixem que el Sabadell pugi.
0: Ara entenc per què dormim malament avui.
2: Clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és festa major i la Vilassar de Mar.
2: Ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93207474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Bé, ja va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 5:45 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
4: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Impressiona, no?
4: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
1: Oh,
4: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
1: Ui.
4: Ja ho veurem.
0: De moment no se sap res, eh?
4: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
4: No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
4: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també... d'intentar robar,
0: Veurem a veure què és el que passa, però entenc triadíssim. Seguim aquesta història,
2: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada. Gràcies, Àlex. Fins ara. I a aquestes hores del matí anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però, per sort dels matiners, sempre tenim l'Andreu Marino, que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment, el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos els vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona.
0: Tira,
1: han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'Alen Gros, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat el Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent, tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això, els diferents escenaris, tant operatius com financers, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial. Et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Uh-huh. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això ha de seguir. Lara, com batega el cor aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados, perquè ha esclatat la guerra entre els seus membres. Que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol.
0: Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que... Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
7: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente. Yo soy una persona que viene de una familia humilde. Era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
8: ¿Te sentiste apoyada por tu compañero de la banda?
7: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca oí a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo. O Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respost a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan atravessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
9: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia... Un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima. És boníssima.
9: És de les bones que han fet últimament,
0: eh? Sí, per favor.
1: Sí, sí, sí. Un aplaudiment,
0: que,
1: eh?
0: Perquè... hi havia el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: De, abans els venia i ja els compro, els bolsos.
1: Sí, sí,
0: i aquesta,
1: mirant.
0: T'ho dic.
9: Aquest me sembla increïble. A més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
9: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a... Isabel Pantoja, la seva germana.
10: La chistosa que se liesa, que rara que se la haya tomado mal. Hombre, es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí por haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
1: Pues no.
0: Pues no. Com el sentit de l'humor. Jo, em sembla que Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
1: Sí.
0: Hauria de demanar diners.
1: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
11: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
1: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
12: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldana. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva Isanta, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55. I acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec regat de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí des de Catalunya Ràdio, com sempre acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Kick, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música, és aquesta que es diu This is my

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre't els millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana al suplement conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que paguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, com duia les portades, què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular Pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: Dos quarts de sis del matí i cinc minuts, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran. Un afabliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bail explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
8: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat El-Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
8: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
8: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts de dos quarts de sis del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa, ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
9: Les llums que s'obrien
2: de la sala de família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí, 150 euros a mig matí.
9: 150 euros, ja?
2: Sí.
9: Vam dir 30, nosaltres.
2: Vam dir 30, i al migdia 400 euros.
9: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
9: I l'has comprat?
2: 400 euros.
9: L'esperava trobar aquí,
2: Sí. Vinga, va, com duia la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
9: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
9: Però
2: hem sabut... Amb el Loctite, eh?
9: Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a la BC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest super adhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
9: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
9: T'agrada el tiramisú?
2: no gaire. Vaja, no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
9: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat a qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
9: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a explicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8,40 € als 12,60 €. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Jurado, quin dia ens espera per avui?
7: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent. A l'interior també de les Terres de l'Ebre el temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor. Així, doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
7: Millor. Anem a la platja.
2: Una bona sabata gruixuda, en plena onada de calor. Sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
9: I tant.
2: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
9: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
10: Sí, avui hi ha molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit, doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla, acabem amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i per tant hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len.

Això es diu Un amor amb mi, el tercer avançament d'aquest nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 5:45, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirosa, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllenta Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recorden alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes pel planeta, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan, matiners. Tothom està força esbarat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims, comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maia el Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també el que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de la

0: també avui.
1: Sí.
0: Maiol, preparat?
2: Jo preparadíssim.
0: Vinga, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara García i Marta Viana. Maiol.
2: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai l'encerteu amb exactitud.
0: Ui, tranquil·let, Maiol.
2: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
0: sí?
2: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
0: Geografia no, sisplau. Plantem les tovalloles... Deixem escoltar la cançó i pensem.
3: Uf.
0: Només?
3: Com? Però normalment ho dius.
0: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
2: Bueno, però digues quina xifra, perquè...
0: 60.
2: 60, Sara Elias, 60...
0: 30, Marc.
2: 30, Peyron.
3: 40.
2: 40, Marta Viana.
3: Jo també estaria entre els 40. 41, 39... Oh.
0: Doncs jo diria 70.
2: No. 41 o 39?
3: 70.
0: Jo pujo el 70.
2: 40.
3: 39.
2: Doncs la guanyadora és Marta Viana.
0: Marta!
2: La que més s'ha costat.
3: Quan és?
2: Perquè en són 44.
0: Mira!
2: I atenció, perquè n'hi ha dos... que han de creuar dos països per arribar
0: quins
2: al mar.
0: Són?
2: Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès
0: que hi ha
2: d'Uzbekistan, i l'altre és Liechtenstein.
3: Ah.
2: Han de creuar dos països per arribar al mar.
0: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta,
3: ja
0: els oients ja ho sabran. Exactament.
3: Ja, perfecte.
0: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu, i d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
4: Tot fa la mateixa olor de sempre.
5: Cinema.
6: Estem en una situació crítica.
5: Sèries.
7: This is the most dangerous period I've ever seen.
5: Documentals, plataformes.
8: Vinga, va, selfie, marxem.
5: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
9: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
10: Memoritzeu la cara del nostre home.
5: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
9: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
11: Jo em quedo aquí, no tiraré res. Com quedo aquí.
12: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
13: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
12: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
13: Morien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan has devingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
12: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
14: Esta setmana he que vender 50 alarmes. Tantes por empleat. I te voy a llamar a les 8, a les 10, a les 12 i a les 2. Esto es imposible.
12: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
15: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
5: Solidaris.
16: Amb Mercè Folch.
12: Un retrat crític de la banca.
5: Dissabte a les 10 de la nit.
16: Els matins del cap de setmana, el suplement...
17: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
18: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
17: Ho tornaria a fer tot igual?
18: Sí.
16: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
19: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
5: Avui a 8:45, Sabadell-Zamora.
16: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
19: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
5: Avui a 8:45, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
16: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
3: Nosaltres li posem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no
3: reguitem. Gol.
0: Ui. Gol.
3: Gol.
0: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
0: Sí, és que no molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta.
3: No, perdó, Lara.
0: No, està molt bé, està molt bé.

0: d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
2: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota aquest divendres, també t'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
3: Què?
1: No, m'acabes de dir.
0: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
4: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
5: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
6: Unbelievable.
0: ¿Cómo?
5: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, gua is in... Ton,
0: sí.
5: We zar. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
4: Pero es que... ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizard?
5: Exactamente.
4: Claro.
5: Washington Wizard.
4: Pues eso.
7: En inglés, finish.
0: ¿Qué?
1: Buenísimo. Me
0: encantan aquests programas.
1: Sí, deixem perletes.
0: ¿Creo que hay masclisme al món del futbol?
1: No.
0: Tu tema que et recull de l'APM.
8: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
9: El Atleti no tiene dinero para renovar. Rifa se lo llevo todo. ¿Qué me dices?
10: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero nunca hablo porque eres mala educación. Y menos con una mujer.
11: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
12: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
13: Miren el post periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: Déu-n'hi-doret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
14: Bon dia i bona hora.
0: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
14: Sí, perquè ja m'ho despertat i així ja està, saps?
0: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
14: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son.
0: Ah, això, però això, home, això és el millor del món.
1: I tant.
14: Sí, he dormit prou, veus?
0: Tu dius, de cop, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
14: Sí, i en aquesta hora no pregunti res de futbol, que sóc una dona.
0: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
14: Què faig? La visco.
0: Ah, molt bé. I de quina manera la visc? Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
14: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
0: Escolta...
14: Divina, demà que m'ho has hagut de preguntar.
0: però, si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no treballes...
14: No, encara no. No. La meva vida és una incògnita.
0: Escolta, però si és que em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
14: L'edat que tenim, que la societat t'aparte, que no et deixes fer res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
0: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
14: Sí.
0: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
14: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
0: Ah, ella...
14: Ara ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
0: La festa de...
14: La festa que feu al final.
0: A veure si hi ha festa.
14: Ah.
0: Ara ho investigaré. Ah. Jo tampoc ho sé.
14: Ah. Sí.
0: Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
14: Perfecte.
0: Doncs
14: però feu-ho, perquè si no això...
0: Farem perfecte només per tu.
14: Pues
0: només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i records a la gent de Valls.
14: Molt bé,
0: gràcies per trucar-nos. Adéu.
14: Adéu,
0: adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
15: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
0: Ets tu la Rosa Maria?
15: Clar, i sóc de Terrassa, que cada cop t'ho estic dient.
0: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
15: Molt bé, aquí treballant.
0: I de què treballes tu, Rosa Maria?
15: Jo estic en una pulleria que és centenària.
0: A veure, explica'm això.
3: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
0: El mercat de la Independència, eh?
3: Sí, el mercat de la Independència a Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
6: Ostres.
0: Sí. És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de tota petita, que es diu.
3: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sí que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
0: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la Independència.
6: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la Independència, amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
3: Ah, que sí.
6: És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
3: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
0: Home,
6: això hem de solucionar,
0: eh? A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí, escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà,
6: sí,
0: algun dia d'aquests.
3: És Melea Viram, 1906.
0: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
3: No, no. Jo tinc dos fills, un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur.
0: I
3: de
0: tant.
3: Dilluns a dissabte i fas moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
0: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
3: Vale.
0: Que vagi
3: gràcies
0: bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Sí. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
16: bon
0: de calor.
16: Bon dia. Déu-n'hi-do, eh? Bon dia, tot correcte, sí, eh?
0: Sí, no, no, sí. Escolta'm, ah, per ser una cosa, noi, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
6: Ai, a veure.
0: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
16: Aquest xulo.
6: Molt xulo.
16: Mira, que es pot fer...
0: Mira que xulo.
6: A veure, ai, quina
0: volada. És preciós.
6: Ai, que bonic.
16: Es pot fer unes quantes braçades.
0: Molt bé, molt bé.
16: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica més tèrbola.
0: Home, jo aquí m'ho fego, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
6: Que bonic.
0: Molt bé, m'agrada molt.
16: L'aigua t'arriba al malic.
0: Per cert,
16: Lara... Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
0: Deixa'm que digui adéu a la Lara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana.
6: Adéu,
0: que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
16: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim l'onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba el punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquest dia és molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
0: sí,
16: però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dia serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
0: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
16: Igualment.
2: La xarxa de comunicació local.
17: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
18: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
19: Maria i Pepita Maranges Bové.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
19: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
19: 39.240 i 39.241.
18: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
20: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten, rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
21: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast, Les 6 de Ravensbrück.
22: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, France i Romainville.
20: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
23: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
22: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
23: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, de com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
21: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Silvi, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
24: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè justament abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
25: Leur chance a été de rester ensemble.
20: I aquesta és la Silvi, la neta de la Pepita.
26: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
20: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
21: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmès a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
22: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
20: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
21: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el van registrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
27: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vaig separar més.
20: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
25: Alors, dans ce camp de Hannover...
24: En aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
21: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
24: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
25: Ça faisait que le masque il était foutu.
20: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix, li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
4: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
26: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
4: Ell no va morir, doncs, en aquesta infermeria.
25: À l'hôpital de Hannover, où elle est vue par un médecin espagnol de la.
24: A l'hospital de Hannover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
25: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
21: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i per entretenir-se durant la convalescència demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
20: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
4: Un soir après leur travail dans l'usine.
26: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar, no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Silvi? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
21: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
20: Les quatre catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
26: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
4: Elle reprenait la marche.
25: 3 jours de marche.
24: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada: si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
26: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia: no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
21: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
5: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya, i en realitat era una muntanya però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser de text. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
20: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
23: Estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
26: Hi havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
21: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
5: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1:00 PM, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
20: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
5: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer postclar cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
21: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
26: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
1: Una tenue un petit peu plus habillée.
20: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
27: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on va agafar el tifus.
20: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
21: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
1: Y quand le camp a été évacué par les alliés.
26: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
1: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
21: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes, però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
20: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
27: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres, perquè va ser evacuada un mes abans.
21: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
25: Maman, malheureuse, refuse de...
24: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar el
25: cul.
21: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
25: París. Elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles, tout en étant un peu hébétées dans...
24: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia la tensió a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
25: La Croix Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
21: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
24: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
21: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
20: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
1: I
26: va tornar en avió. Feien broma a la família dient: mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
20: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
24: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, el Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
27: Elle m'a avoué que quand elles sont arrivées...
26: Quan van arribar, tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
20: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
7: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
20: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita es tenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
27: Et donc lorsqu'elles sont revenues, ben mamie a été seule.
26: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser d'alguna manera com el seu primer fill, i quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
27: I elle ho continuait a se voir très souvent.
20: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
25: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
24: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu: estic preparada per
25: partir.
20: Però quan és a punt de marxar a París, al ball del poble, coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
25: I se trouve que maman...
24: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
25: I papa embrassa la mare per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
20: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
23: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb en André Roqueré, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
20: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
22: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Oceja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
20: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
25: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
24: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: "Oh, madame Roqueré, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior?" I ella respon: "No, a la plaça Cassany, 90 francs. No. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
25: I tot ça, elle l'a appris. I a nous, elle nous a formés pour ça.
20: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
23: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
20: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà dos nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen a aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal, però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir, i és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
8: I en été, lorsque son amie Mònica Gené...
26: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
8: Du monde, no, elles en parlaient pas.
20: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
7: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
20: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
8: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
26: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia, ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
20: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
25: Il y a eu un deuxième moment quand on est allé à Amsterdam.
24: Hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen-Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
25: Voilà, voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
20: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
8: Alors, des fois, quand j'ai des petits soucis dans la vie...
26: A vegades, quan tinc petits problemes, penso... Elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
8: Les leçons de vie que m'han donat tots ces gens extraordinaires.
20: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a filar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
9: Nom:
24: Maria i Pepita Maranges Bové.
9: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
24: 15 d'abril de 1945.
9: Situació:
24: alliberades.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Silvi Galán, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

Els ossos polars poden pesar fins a 1.500 lliures i mesurar fins a 10 peus de llarg. Són carnívors i es nodreixen de foques, morses i balenes. També poden menjar peixos, ocells o carronya. Els ossos polars viuen a l'Àrtic, on la temperatura pot baixar fins a menys 70 graus Fahrenheit. Tenen una capa espessa de pelatge que els ajuda a mantenir-se calents. Són animals molt intel·ligents i són capaços de caçar en grup. També són molt curiosos i s'han observat jugant amb la neu i amb el gel. Els ossos polars estan en risc d'extinció a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic fa que l'Àrtic esdevingui més calent, cosa que fa que sigui més difícil per als ossos trobar menjar i criar els seus cadells. És important que fem tot el possible per protegir aquests animals i altres en perill d'extinció. Podem fer-ho reduir la nostra petjada de carboni, reciclant i comprant productes sostenibles.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bona Plata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bona Plata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien, sobretot, del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
4: I soldats de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't tu.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama, jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí, això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça potablava.
6: Què? Què diu de potablava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
5: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
8: Un any després.
5: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
5: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
5: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
9: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, cap ni un.
5: No ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no us recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
5: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
10: Ya que todos suelen decir cuando el telefón va a servir.
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà en bona part el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume per Arnau Llorenç, expert en la matèria.
11: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
12: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
13: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
11: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa, es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les...

0: Mi mare, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social, és que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
1: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
0: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit 1000 cops que era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot. D'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan. Quin final més trist.
4: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant. Els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
3: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
5: Mama, què ha passat?
2: Res, boniques, res.
3: I el papa?
4: El vostre pare.
2: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
5: Sí.
2: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
4: Montse, no cal.
2: El papa... s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
3: I on ha anat? Quan tornarà?
5: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
3: Però no li hem pogut dir adéu.
5: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.

0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
1: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquesta era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
1: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner, i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
1: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
1: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: Són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sónar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber...

vols guanyar, l'altre bandul has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu i aquest agraïment és que durant la pandèmia que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau, per tant vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Goebbels and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsorolla, quan a principis dels 70, l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
2: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem-ho així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
2: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del o gent gran que vagi, segons els seus estats, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi ha una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
3: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Urriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.

0: que ja supera 50.000 habitants, no podia continuar afrontant els estius amb una sola piscina municipal. La crisi del club patívic, que va desembocar en un concurs de creditors i el tancament de les instal·lacions, ha acabat representant, paradoxalment, una oportunitat per a la ciutat. La recuperació de la piscina exterior del patívic com a equipament municipal permet ampliar una oferta que havia quedat clarament insuficient per una capital de comarca que cada any veu com les temperatures estivals són més elevades i més persistents. Les obres de rehabilitació, amb una inversió que costa els 1,5 milions d'euros, han acumulat més retard del previst i només s'han pogut complementar amb una primera fase. Encara queden actuacions pendents, com els nous vestidors, la sala de fitness, la renovació de la coberta de la piscina interior o la reforma de la zona del bar i restaurant. Malgrat això, després de 3 estius sense servei, la reobertura de la piscina exterior és una bona notícia per a la ciutat, tal com va remarcar l'alcalde Albert Castells durant la presentació de l'equipament. Aquesta nova instal·lació se suma a la piscina municipal del barri de l'Estadi, gestionada pel Vic ETB, mentre que el Tennis Vic continua oferint aquest servei als seus socis des de l'àmbit privat. La realitat però va més enllà del cas de Vic, perquè les piscines municipals han deixat de ser un equipament complementari per convertir-se en una necessitat. L'augment de les temperatures i la freqüència cada vegada més gran dels episodis de calor extrema han fet que aquests espais siguin considerats refugis climàtics de primer ordre. No és casualitat que molts municipis avancin l'obertura de la temporada i adaptin els seus horaris a les noves necessitats de la població. Allò que abans era una oferta vinculada principalment al lleure és avui també una resposta a una realitat climàtica que obliga les administracions a replantejar serveis i equipaments. En aquest context, el debat sobre el preu de les entrades és especialment rellevant. Si les piscines municipals han passat de ser un equipament de lleure a convertir-se en refugis climàtics, cal una política de preus que s'adapti a aquesta realitat. És divendres 19 de juny del 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem i conversarem perquè estem a punt d'entrar a l'estiu i, per tant, repassarem quines han estat les cançons que han sonat al llarg dels nostres estius i també quines ho faran aquests propers mesos o, potser, cançons que ja estan sonant ara mateix a les nostres antenes. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí per parlar també sobre música. Avui el programa anirà sobre música perquè en Jaume Espuny ens portarà Sol·licitud Standing de la Susan Vega. I a la recta final del programa, a partir de 10:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem més música, més novetats musicals d'aquesta setmana. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, la piscina municipal d'estiu del Patí Vic torna a estar en funcionament després de 3 estius sense. Dimecres es va fer la inauguració oficial de l'equipament, que avui obre les seves portes per engegar la temporada d'estiu. Andreu Jiménez.
2: El bas de la piscina exterior del centre esportiu municipal Patí Vic torna a estar ple d'aigua i en funcionament. Així, després de 3 anys, tornarà a fer la funció de piscina d'estiu. Aquest dimecres a la tarda es va fer la inauguració oficial amb polítics, entitats veïnals, esportives, culturals i socials de la ciutat, que van visitar els espais en un dia que definien com a històric. Sentim l'alcalde de Vic, Albert Castells, i el regidor d'Esports, Eduard Comerma.
3: Tot i que aquests últims estius funcionàvem amb la piscina interior, amb la piscina familiar, petita per nens, però a la ciutat de Vic, amb els que som avui, doncs ens mereixíem tenir una nova piscina plenament renovada i amb aquest ampli espai meravellós d'aquest entorn verd, que complementés l'oferta que ja tenim a les piscines de l'estadi, que són municipals, gestionades per una entitat com l'ETB. Aquí agraïm molt tota la feina feta i la trajectòria que ha fet aquests darrers anys.
4: Feia falta una piscina municipal exterior, una més de les que ja tenim, i aquesta, a més a més, té tot aquest espai verd, de gespa, d'ombra, d'activitats variades, que no teníem a cap altre espai públic a la ciutat, i, per tant, un gran pas endavant.
2: Per ara ja s'han fet més de 200 abonaments, el que vol dir més de 400 usuaris.
4: Augmentarem bastant d'usuaris respecte als altres anys, que tot i tenir piscina interior, doncs potser no era tan atractiu, no? En canvi, ara em sembla que sí que es va generar interès. També la gent va entenent, no?, que és una piscina municipal, perquè a vegades encara hi ha gent que et demana, no, el Club Patí és un... s'ha de ser soci, no? No, no s'ha de ser soci, tothom pot venir, hi ha les taxes, pot venir a pagar un dia, pot comprar un abonament d'estiu, uns packs d'entrades, per tant, hi ha moltes opcions.
2: Les instal·lacions es posen en funcionament després de gairebé mig any d'unes obres que han tingut un cost de prop d'1,5 milions d'euros per acondicionar el bas de 50 per 21 metres. Ara fa 3 anys, quan el consistori va adquirir les instal·lacions del Club Patí Vic, es va veure la reforma havia de ser més gran. Tot i això, les obres al complex no han acabat i es preveuen dues fases més.
3: Conscients de què falta, i per això treballem a renovar els vestidors, a ampliar tota la zona de gimnasos, el servei de restaurant per restaurant, tot això encara està pendent per aquestes noves fases que han de venir aquests propers anys. L'espai del Patí Vic encara els propers anys el podem veure créixer encara molt, i amb els metres quadrats que hi ha disponibles, doncs pot anar creixent en el futur, que és el que la ciutat es mereix.
2: Durant la inauguració va actuar la colla sardanista La Riallera, que celebra 75 anys i que va acabar llançant-se a l'aigua. Les primeres piscines, però, les va fer la nadadora olímpica bigatana Marta González, a qui van seguir nens del Club Natació Viqueta B. L'equipament obrirà les portes al públic aquest dissabte.
0: Dimecres al vespre, el Partit Socialista de Vic es va presentar el seu candidat a l'alcaldia per a les municipals del 2027. Qui encapçalarà la llista és qui ja ho ha estat fent aquest mandat, Josep Pou Andreu.
2: Josep Pou ja és oficialment el candidat socialista a l'alcaldia de Vic per a les properes eleccions municipals. Després de la renúncia de Miquel Illa, que va encapçalar la candidatura el 2023, Pou ha estat el número 1 durant tot el mandat. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va estar present aquest dimecres durant l'acte de presentació de Pou. Ordeig va manifestar que Vic necessita un canvi amb un lideratge a nivell de país i una mirada de futur per decidir quin model de ciutat és el que vol treballar en els pròxims anys.
5: Els aprenentatges més grans que he fet els he fet fent política municipal, anant als barris, anant al CAP, anant a defensar els serveis públics bàsics, anant a defensar una bona escola pública, una escola rural, anant a la Generalitat, al Departament, anant o a Brussel·les si fa falta defensar una PAC, una política agrària comunitària justa pels nostres ramaders, per tant, que tots aquells que no tenen un gran patrimoni doncs tinguin una sanitat pública de qualitat, tinguin una educació pública de qualitat, tinguin uns serveis socials públics de qualitat, tinguin una residència quan toca, per tant, tinguin habitatge. La gran crisi de la democràcia en aquests moments és l'accés a l'habitatge.
2: I Pou afirmava que entoma el repte situant el Partit Socialista com un grup progressista, catalanista i municipalista.
6: És un repte important, el faig amb ambició, amb ambició sana, per tant també amb prudència, però sobretot sense por. És a dir, amb moltes ganes de poder fer aquesta feina que vindrà.
2: El candidat defensava un canvi tranquil per liderar el futur de Vic amb un projecte transversal que defensi els drets dels vigatans i vigatanes sense deixar ningú enrere.
6: Tenim una ciutat que funciona i que flueix i que tira endavant, però el que no tenim, i nosaltres ho trobem a faltar, és un projecte polític de ciutat. I nosaltres el que volem defensar i volem portar al govern de la ciutat és un projecte que defineixi quina ciutat volem, que ara, francament, això ho trobem a faltar.
2: Malgrat que Pou no va desgranar el programa, ja va apuntar alguns dels temes que el marcaran, com l'habitatge, la seguretat i la convivència, la mobilitat o el comerç.
0: I al Moianès, l'associació Narinan, una entitat que treballa en el camp de reforç educatiu, rebrà una injecció econòmica de 32.000 euros després de guanyar una ajuda del BBVA, la Iada d'una codinenca.
7: L'organització ha estat una de les 4 seleccionades a tot Catalunya dins de la 8a convocatòria solidària BBVA Futur, gràcies al seu projecte batejat com el reforç educatiu integral per a la igualtat d'oportunitats. Aquesta iniciativa incideix directament en l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvolupa a les localitats moianeses de Castellterçol i Castellcir, a més de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El programa preveu beneficiar de manera directa a més de 300 alumnes en risc social gràcies a la implicació de 140 voluntaris. La proposta combina el suport escolar en grups reduïts amb serveis de logopèdia, tallers de lectura i educació emocional a través del teatre, treballant colze a colze amb els centres educatius i les famílies per prevenir el fracàs escolar. En total, la convocatòria solidària ha repartit 168.000 euros a Catalunya entre projectes socials, de salut i mediambientals.
0: I l'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació al Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau. Laia de Déu.
7: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de 4, 5è i 6è de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. L'alcalde de la Vila Termal, Isidre Pineda, destaca que aquest projecte, que va néixer el curs 2015-2016 de la mà del Servei Municipal de Mediació, és un tret d'identitat propi de l'escola Montbui.
8: I és molt interessant que justament els mateixos nens i nenes, nois i noies, doncs vegin que parlant arribem a solucions que d'alguna manera, si no fos així, doncs es podrien anar allargant i que no seria positiu. I realment els valors que es treballen en aquest projecte doncs, són molt bonics, però seran molt útils de ben segur pel present i pel futur dels mateixos nois i noies.
7: Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola, obrint la porta que el projecte es pugui estendre a altres centres de la vila. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'escola Bombui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant els malentesos habituals de l'escola.
9: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris buscar una possible solució que satisfagui les dues parts.
7: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja, com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
10: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
11: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar per l'altre.
10: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
7: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa a l'interior de les aules, però també a altres centres de la vila termal.
0: I la xarxa de facilitació digital de Vic ha ofert 137 dies d'atenció a les persones per realitzar tràmits referents a l'administració pública o l'ús d'internet i xarxes socials. Andreu.
2: Des de fa 13 anys, la xarxa de facilitació digital ajuda a combatre la bretxa digital i acompanya persones en processos de tràmits administratius o l'ús bàsic de les xarxes socials i internet. Els voluntaris s'ubiquen en 5 punts diferents de Vic, des d'on ajuden a perdre la por a l'ús digital. Un d'aquests és Creu Roja. La xarxa ha anat creixent i s'ha anat consolidant, arribant a més persones. En total s'han ofert 137 dies d'atenció, en els quals s'ha donat resposta a les necessitats de la ciutadania. Marta Dax, del Cap del Remei.
12: Aquests 3 anys la formació ha anat canviant, no? En base de què? Doncs de l'experiència que hem anat adquirint en els punts i sobre les necessitats ja des dels punts d'atenció que s'han anat fent. En aquests 3 anys hem anat afegint entitats a la xarxa, no? I això l'ha fet com més rica i aquí estem que podem ara com continuar-la en el futur.
2: Actualment hi ha una desena de persones voluntàries que ajuden a dur a terme tota mena de tràmits. Un d'ells és l'Adrià Canadell.
13: Les principals consultes que hem atès aquest any han estat sobretot tràmits relacionats amb prestacions socials. També identificació digital com l'IDCAT mòbil i altres certificats, sol·licituds d'ajuts i subvencions, sobretot d'ajuts al lloguer, beques menjador, ajuts familiars de l'Ajuntament de Vic, targetes de mobilitat com la T16 i altres. Però sobretot també hem estat donant molt suport en l'ús quotidià del telèfon mòbil i d'altres eines digitals.
2: L'objectiu és que la xarxa de facilitació digital continuï creixent per arribar a més persones.
0: Vall de Núria inaugura el nou mirador del llac per encetar l'estiu. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
14: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
0: I la transformació de l'Espai Jove a la PACI ha resultat ser la proposta de la primera edició del Consell d'Adolescents de Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. De fet, el Consell d'Adolescents de Cardedeu ha celebrat aquest dimarts l'acte de cloenda després d'un primer curs intens de debats, enquestes i treballs en equip. L'acte ha comptat amb la presentació institucional encapçalada per l'alcalde Xavier Orozco, el vicealcalde Josep Quesada, la regidora de Joventut Noelia Moreno i el regidor de Participació Víctor Serrano, que han escoltat les conclusions i propostes dels joves consellers i conselleres de primer i segon curs d'ESO dels instituts Pla Marcell i el Suí. Després d'un procés de recollida d'opinions, els instituts que van aconseguir amb més de 200 respostes, els consellers van detectar que la principal preocupació dels adolescents de Cardedeu és l'autoestima. Segons han explicat l'INAIS i ENCAI, durant l'acte, les enquestes reflecteixen que el jovent del poble necessita acceptar-se més, sentir-se segurs per expressar-se i tenir relacions sanes. Així que davant d'aquesta realitat, el Consell ha conclòs que la millor eina per revertir-ho és la creació d'un espai de trobada segur i inclusiu. Així doncs, la gran proposta d'aquest primer curs és la transformació de l'Espai Jove a la PACI perquè funcioni com a punt de trobada obert per joves d'entre 12 i 17 anys. I han estat les mateixes conselleres, Mara Mielna i Turbe, que hi han detallat com imaginat aquest espai, que serà un lloc acollidor amb zones de conversa i descans, jocs de taula, espais creatius i musicals, activitats i esportives al pati. De fet, al torn de valoracions personals, tots els membres del Consell han coincidit a dir que l'experiència ha estat molt divertida i útil per aprendre a treballar en equip, per la vergonya, parlar en públic i entendre el funcionament de l'Ajuntament. Sobretot, han fet èmfasi en què han sentit les seves opinions compten.
0: I la Universitat de Vic premia cada any els millors treballs de recerca de batxillerat dels instituts de Catalunya. Aquest dimarts, al Paraninf, els premis de recerca van reconèixer 40 treballs d'entre les 152 propostes presentades arreu del territori. Andreu.
16: La Universitat de Vic ha reconegut aquest any 40 treballs de recerca de batxillerat en el marc de Premis de Recerca UVic, una iniciativa que vol promoure l'accés als estudis universitaris. En aquesta edició, els premis han rebut un total de 152 treballs procedents de 126 centres educatius de 33 comarques catalanes. Els estudiants premiats reben aportacions econòmiques que oscil·len entre els 200 i els 1.500 euros finançades pels patrocinadors, així com descomptes en la matrícula del primer curs del grau a l'UVic. Entre els alumnes premiats hi ha la Bruna Vinyeta de l'Institut Sant Miquel dels Sants de Vic.
17: El meu treball és una barreja d'arquitectura amb disseny de producte. És a dir, vaig pensar en crear una pròpia col·lecció de 7 rajoles hidràuliques inspirades en 6 espais modernistes diferents a Catalunya. No m'ho esperava gens, o sigui, ja per ser escollida dins del centre va ser un gran orgull per mi, i a partir d'aquí, quan vaig saber, ostres, has sabut que ets la segona premiada dins dels premis, doncs molt feliç, molt contenta de tot aquest procés de treball que ha estat tant durant aquest estiu, doncs que ha estat premiat i reconegut per algú.
16: També va ser guardonat Vielma i Déu de l'Institut del Voltreganès.
18: O sigui, el meu objectiu era poder estudiar i recrear les armadures, armes i doncs tot el panopli que se li diu dels hoplites grecs. Per mi representa, o sigui, una gran sensació d'èxit, de que el que jo he creat, doncs, algú li ha trobat que tenia valor i que el meu ha estat apreciat per algú.
16: La cerimònia va servir també per posar en valor la tasca dels 58 professors i professores que han format part dels jurats d'aquesta edició i que han participat en el procés d'avaluació dels treballs presentats.
0: La Rural Fest serà la nova fira que aterra aquest juliol a Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades.
14: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
19: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, buscar-te la vida cap a estacions d'esquí, o per buscar-te la vida amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. O d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotògrafa hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
14: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia, i a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
0: I la revista Estat d'Ànim aterra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental. Enric.
15: Doncs sí, així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026, precisament, en una revista en comitè editorial en continguts de diversos àmbits, com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
20: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat, per tant, la salut mental va amb tu, estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
15: La revista es presentarà dissabte, aquest mateix dissabte 20 de juny, a 11:45 del Tarambana, amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb la mateixa creadora de la revista, Nila López.
0: I algunes empreses es veuen obligades a fer festa el 6 de juliol amb el motiu del pas d'altura, Andreu Jiménez.
16: És el cas de Som, de Sant Quirze de Besora, que, com moltes companyies de Campdevànol i Ribes de Freser del Ripollès, han optat per canviar aquesta data per un dia festiu. El pas de la caravana ciclista tallarà la C-17Z, la via que comunica el centre de Sant Quirze amb la C-17, durant prop de 4 hores i ho farà, a més, coincidint amb un canvi de torn. Això deixa incomunicada una empresa com Som i s'ha optat per marcar el 6 de juliol com a festiu al calendari laboral. A Osona, el pas del Tour també afectarà la ciutat logística de Bonpreu. La cursa passa pel lateral de la C-17, just on hi ha l'aparcament dels treballadors entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Per aquell dia s'habilitarà un aparcament en una finca propera i els treballadors accediran al centre de treball abans de les 9 del matí. Durant les 5 hores tampoc podran entrar i sortir camions de logística ni de la venda en línia i l'empresa treballarà en el reajustament dels horaris.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sempre, saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon divendres.
22: Bon dia, per fi som divendres, ja tenim aquí un nou cap de setmana. Com es nota ja cada vegada més aquesta bombolla d'aire càlid que es va acostant? Les temperatures mínimes ja han pujat, ja sobrepassen els 20 graus en algunes zones del prelitoral. 18 graus també de mínima, per exemple, a Mollà, o 15 a Vic. Es nota ja aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot en a mitja alçada, entre els 700-1.000 metres, es anirà afiançant aquesta bombolla d'aire càlid, que serà molt important els pròxims dies i serà la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. I portant també això, comença l'estiu aquest diumenge, als vols de 10:45 del matí, comença aquest estiu, durarà fins a 23 de setembre, per tant, ja el tenim aquí també aquest estiu, de manera oficial, eh? Per mi el meteorològic comença el 2 de juny, sempre dic que l'oficial comença aquest diumenge, dia 21. Dit això, anem per la predicció, i és que dia molt tranquil, molt poques novetats meteorològiques. Aquest divendres serà dia de sol, algunes núvols a la tarda, màximes al voltant dels 30 graus a moltes zones i superaran aquests 30 graus cap a l'interior de Vallès, del Moianès, d'Osona, també el Ripollès, més de 30 graus, calor de ple estiu. Demà, les temperatures encara semblants a les d'avui, no arribarà encara l'onada de calor, demà més o menys també màximes al voltant dels 30 graus, algunes nubes de tarda molt ofensives, poca cosa, i serà diumenge quan les temperatures es dispararan. Superarem els 35 graus ja en algunes hores. Costarà dormir, sobretot de diumenge a dilluns ja serà de molt mal dormir, i també unes nubes a la tarda, molt poca cosa. El més destacable serà això, diumenge aquesta pujada notable de les temperatures, donada de calor, més de 35 graus a moltes zones, i bueno, una situació preocupant els pròxims dies. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana a gaudir d'aquesta onada de calor. Adeu!
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns, un dilluns que, com deies tu, aquest diumenge entrem estiu, per tant, última vegada que et saludem en temps de primavera. Nosaltres, després de publicitat, repassarem, ja que entrarem estiu, aquestes cançons que han anat sonant al llarg de tots aquests anys, també les que ho faran els propers mesos, o potser les cançons que ja estan sonant a les nostres emissores. Després seguirem amb més música, però en aquest cas amb en Jaume Espuny, que ens portarà Solitude Standing, de la Susan Vega. I a la recta final del programa, com sempre, repassarem els actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, i després seguirem amb més música, en aquest cas novetats musicals que han sortit avui i durant aquestes...

0: Tarragona. Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: I bon divendres també, últim divendres de primavera, eh?
2: El darrer, ja està, ja s'acaba la primavera i arriba, això és l'estiu.
1: Com comentava en Pep Acosta, que ens preparem aquest diumenge per aquesta onada de calor que ve, però ho relacionaré directament amb la portada del 9-9, que òbviament, gran protagonista aquest estiu, la piscina.
2: Sí, la gent que es vagi preparant i que pagui el seu... que si no tenen piscina a casa o que tenen un familiar o amics que en tenen, directament a les piscines municipals, perquè apretarà a la calor. El titular que llegim avui, també relacionat amb l'estiu, el pas del Tour per Osona i el Ripollès obligarà diverses empreses a fer festa el 6 de juliol, com comentàvem fa uns minuts a l'informatiu. I bé, la imatge, doncs, i és que es reobre la piscina del Patí Vic 3 anys després i a la imatge, doncs, es veu un usuari d'aquesta piscina, un nedador, doncs, llançant-se de cap per fer uns llargs, podríem dir. I bé, bona notícia, doncs, que arriba l'estiu i Vic, doncs, tingui aquesta segona piscina municipal disponible per tots els usuaris de la ciutat que vulguin anar a refrescar-se.
1: Seguim, Andreu, per la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
2: Avui una portada bastant simbòlica i que té és molt emotiva. Les monges deixaran Puiggraciós després de mig segle al santuari. La falta de vocacions i l'edat elevada les obliga a replegar-se al monestir de Barcelona. Notícia trista.
1: Exacte, exacte.
2: Monestir de Puiggraciós, el santuari, perdó. Zona icònica de la gent que és de la Garriga, l'Ametlla, en Figaró, doncs... que deixin d'haver-hi...
1: Escombres les... cap a casa, Andreu, avui.
2: Sí, avui escombro cap a casa. Sí, vol diari escombrar cap a
1: exacte,
2: casa, jo no.
1: Exacte.
2: Però és una notícia que fa mal. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, més de 3.100 entrevistes de feina en un sol matí. L'espai de la nou dels Dents del Serrat, a Roca Umbert, doncs, ha organitzat aquestes fires que es fan així amb ofertes de feina, el Girafeina, perdó, que és com es diu tècnicament, i que ha arribat a la tercera edició a Granollers i busca nous espais per créixer i gent que busca feina, doncs, en aquests espais es pot donar a conèixer i és la imatge que veiem avui durant una entrevista que es va fer durant aquesta jornada.
1: Seguim, Andreu, i obrim la mirada perquè parlarem de les portades dels diaris catalans, la portada de La Vanguardia, què hi diu avui, Andreu?
2: Bé, uns titulars que queden desfassats, ja que hi ha hagut notícia d'última hora en el cas d'Iran als Estats Units, que finalment no s'assignarà aquest acord, és a dir, s'han tirat enrere, no hi haurà... s'havia de signar avui a Suïssa i finalment, doncs... El que llegim a La Vanguardia és això, eh? Per això Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques i la imatge, doncs, es veu al Palau de Versalles, molt, molt significativa aquesta imatge per tot el que representa el Palau de Versalles, doncs, a Donald Trump juntament agafat amb Emmanuel Macron, doncs, com celebrant aquest acord que finalment, en teoria, doncs, no s'acabarà duent a terme. I bé, doncs, veiem com evoluciona tot plegat.
1: Seguim ara per la portada del diari Ara.
2: El diari Ara, que avui el que titula és el següent. Llegim, Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu dels Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Suprem de Justícia Catalana. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. I la imatge és la mateixa, Donald Trump amb Macron.
1: Seguim per la portada del periòdic, Andreu.
2: El que llegim avui és en el periòdico el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Això durant aquest fòrum que està duent a terme a Premsa Ibèrica, que és el grup al qual hi ha el diari del periòdico, i bé, doncs es veu a Felip VI fent la seva intervenció.
1: Seguim ara per la portada del Punt Avui, acabarem també amb aquesta.
2: Doncs mira, parlem de cinema avui, una cosa que li donarà molt en Jaume Espuny. Cinema. Exacte. Per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes.
1: Doncs obrim la mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: Que avui el que llegim és: la parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions de Quirón. Entre el 2021-2023 la facturació de la seva consultoria va créixer en el primer any de... en el que van estar junts.
1: D'un lloc a l'altre, Andreu.
2: D'un lloc a l'altre, sí, sí. Ja veiem aquí els diaris de Madrid, doncs, que fan referència als casos de corrupció que envolten tant el Partit Popular com el PSOE.
1: Que envolten la política espanyola, exacte. Sí, sí, sí.
2: I bé, el protagonista de la imatge és Tom Howie, que és de Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona. I bé, és una entrevista que li ha fet al diari El País, i el que llegim és: ara la justícia està una mica més neta. L'Estat li haurà de pagar 2,5 milions a un home condemnat per 10 violacions que no va cometre.
1: Ostres.
2: Per tant, ja veiem que, doncs, no... A vegades la justícia també s'equivoca, i doncs hauran d'indemnitzar aquesta persona amb aquesta quantitat, que és el protagonista d'avui a la imatge del País.
1: Seguim ara per la portada de El Mundo.
2: Que titula: Sánchez avala la coberta de Zapatero amb les seves joies de luxe. Revela que parla amb ell a diari i que li dona tot el seu suport al PSOE. Confia en la innocència de José Luis. Dona suport a la justificació de que els 1,3 milions van ser un regal d'Aràbia. L'Espanya del 2007 no és el 2026. El jutge imputa les filles i la secretària de l'expresident per el seu rol a la trama un dia després de la seva declaració. I la imatge, doncs, es veu com...
1: El que una imatge més, impactant,
2: Sí, de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i llegim: Zelensky ensenya els dents a Moscou pel control remot. I bé, doncs aquesta és la imatge després d'un atac per part d'Ucraïna, que també doncs s'està defensant en aquest conflicte que ja supera els 4 anys entre els dos estats de l'Europa de l'Est.
1: Seguim ara per La Razón, Andreu.
2: El jutge en l'interrogatori a Zapatero: qui cobra és vostè. Els àudios de la seva declaració evidencien que les explicacions sobre la seva tasca d'assessoria van exasperar a Calama. Van expressar a Calama. L'expresident va defensar que les seves filles treballaven bé i va proposar a Martínez una col·laboració formal amb elles. I la imatge és Pedro Sánchez, doncs, durant la seva arribada al Consell Europeu a Brussel·les.
1: Aquí cap rastre d'Ayuso,
2: No, aquí Ayuso no.
1: Aquí cap rastre, i aquí a l'ABC encara menys.
2: Encara menys. Titular: Zapatero arrastra les seves filles a la imputació. Va demanar que les contractaren. Vaig demanar que les contractessin. El jutge les cita com investigades davant a la seva secretària perquè l'expresident va ser incapaç d'aclarar com l'empresa de Laura i Alba va acabar convertida en un vehicle instrumental de la trama. I la imatge és Pedro Sánchez, on va defensar ahir també a José Luis Zapatero, i és la imatge bastant representativa d'un Sánchez amb la mirada cap avall i no a l'alça, que doncs això demostra signes de debilitat i també de que no s'acaba de creure el que està dient. Capcot, com diries tu.
1: Capcot, sí. Exacte. Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 8 minuts de 9:45 i, com us explicàvem, avui farem un petit repàs de totes aquestes cançons que han anat sonant al llarg de la nostra història, que han anat sonant al llarg de l'estiu.

Amb aquesta cançó, avui començarem el nostre petit viatge musical que segurament us despertarà més d'un record, perquè hi ha cançons que sabeu que formen part de la nostra vida, però també n'hi ha algunes que queden enganxades per sempre en un estiu concret. Aquella cançó que sonava al cotxe de camí a la platja, aquella que no parava de sonar a les festes majors, o aquelles altres que només escoltar-ne els primers segons ja ens transportaven a les vacances d'estiu amb tota la família a la platja o també a la muntanya. Durant aquests pròxims minuts, per tant, repassarem algunes de les grans cançons de l'estiu que han marcat diverses generacions a casa nostra i també acabarem descobrint què està sonant aquest estiu del 2026. Però, primer de tot, començarem pel principi.

Si haguéssim de buscar a l'ADN de les cançons d'estiu al nostre territori, a Espanya en general, segurament trobaríem les cançons dels anys 60 i dels anys 70. En aquell moment, la societat començava a descobrir el turisme de masses, les vacances a la costa i també una nova manera d'entendre l'oci, i la música també, doncs, hi va posar la seva banda sonora. Una de les primeres grans cançons de l'estiu que van sonar va ser aquesta.

Cançó Un rayo de sol de Los Diablos. Aquesta cançó encara avui continua sonant més de 50 anys després. Són aquestes melodies que eren senzilles, que eren optimistes i que parlaven d'allò que associem a l'estiu, el sol, el mar i la llibertat. Pocs anys més tard també arribaria una altra cançó que forma part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions.

0: sé si, Andreu, tu alguna vegada has cantat Eva Maria se fue.
1: Doncs honestament, aquestes no. Massa antigues, aquestes dues.
0: Ens queden massa lluny, aquestes, potser.
1: T'haig de dir que són deuen ser cançons molt famoses, però et juro que no m'ha sonat cap de les dues.
0: Ni Un rayo de sol ni Eva Maria?
1: No.
0: Jo t'he de confessar que en algun de les festes majors del meu poble...
1: És que aquestes nosaltres...
0: Han sonat, eh?
1: A les festes majors.
0: Amb remix, amb algun remix.
1: Amb remix. Jo aquestes dues no.
0: Doncs mirarem si la següent potser t'ha sonat.
1: A veure si ens ha sonat la següent.
0: Perquè sí. Anem als anys 80, que és en aquell moment que es van introduir nous sons, noves sonoritats amb sintetitzadors i bàsicament música que sonava a totes les discoteques, perquè la música d'estiu deixava de ser exclusivament música de platja, diguéssim, i també va passar a ser música que va formar part de la vida nocturna, com aquesta, Andreu, que suposo que sí que hauràs sentit i que també hauràs ballat.
1: A veure si és veritat.

0: Home, Andreu, aquesta sí, no?
1: Aquesta sí, aquesta sí.
0: Bailando, que ho diu el nom de l'Alaska i los Pegamoides, una cançó que ha sonat a les discoteques d'avui en dia, també sempre versionada una miqueta, també cançó que s'ha versionat al llarg dels anys amb diverses versions. No.
1: Sí, sí, aquesta cançó, a veure, sí, aquesta sí que s'han fet versions, és el que comentes tu.
0: Exacte, exacte. Sí. Doncs seguim, ens anem cap als anys 90, perquè molta gent a aquesta edat és l'edat d'or de les cançons d'estiu, no sé si es pot considerar, perquè van aparèixer temes que no només van triomfar aquí al nostre territori, sinó que també van acabar fent la volta al món. Per exemple, una cançó que probablement tothom és capaç de ballar, encara que no sapigueu ballar, segurament us sabeu aquests passos.

0: Tothom sap ballar la Macarena, Andreu? Suposo que la Macarena la saps ballar, eh?
1: La Macarena, sí. Bé, jo ballar no em considero que sàpiga ballar. Jo intento ballar, ja
0: intentes
1: està.
0: Intentes ballar. Mira, a mi m'agrada molt perquè moltes persones que no saben ballar, a vegades...
1: Correcte.
0: Estàs a una festa major... No vull ballar.
1: Però home, la Macarena... Igual que
0: s'ha de ballar la Macarena.
1: El Saturday Night,
0: doncs cançons igual. Mítiques. Sí. O sigui, a mi aquestes cançons em transporten a la festa major del meu barri, que ara mateix ja no celebro.
1: Del teu barri o por? Ah, barri.
0: Del meu barri. Ah. Teníem una festa major, teníem unes festes i, ostres, les recordo de petites, sempre tothom ballant la Macarena, ballant el Saturday Night, cançons d'aquestes que fan aixecar tothom de la cadira i és així. Com dèiem, la Macarena va arribar a convertir-se en un fenomen global perquè va sonar als Estats Units, a Europa, a Llatinoamèrica, vull dir que pràcticament a tot arreu tothom sap fer els passos de la Macarena i quan semblava impossible superar aquest fenomen de la Macarena va arribar un altre clàssic.
1: Ai, l'altre clàssic. Que va estar per aquí, eh? Fa pocs dies.
0: Va estar per aquí.

0: Segurament, Andreu, és una de les cançons més efectives de la història de les festes majors. Qui no sàpiga ballar la bomba, a més, és una cançó que també et va indicant els passos que has d'anar seguint amb les mans.
1: Són cançons que per ballar, és el que deies tu, no fa falta que siguis un expert ballant ni un professional ni res.
0: Has de tenir ganes, només.
1: Has de tenir ganes, sí.
0: Exacte.
1: I amb l'ajuda de l'ambient i tot el que comporta allà estar de festa, aquestes cançons sí que ajuden.
0: Exacte. I a més és el que comentaves, Andreu, un artista que fa poquet vam tenir a Terres Bigatanes perquè va ser l'actuació sorpresa del Cabró Rock, que va ser el cap de setmana passat. Vull dir que just, és més, just farà una setmana, estava en King Africa, aquí, a fer

0: Jo només estic dient que m'estic sentint aquí a la ràdio la típica locutora de Radio Fórmula dels anys 2000, cosa que no em pertoca, eh? Però també t'he de dir una cosa, Andreu. L'any 2002, per tant, l'any que vaig néixer...
1: Que vam néixer,
0: exacte. Tothom intentava entendre la lletra, però és que és impossiblement... O sigui, és impossible...
1: Has d'anar amb subtítols.
0: Exacte. A vegades, no sé si jugaves tu al Just Dance...
1: El Jazz Dance, el de l'avui, no?
0: Sí, sí, sí. Doncs el Jazz Dance hi havia el ball de la Serge. No sé quin Jazz Dance era, el 3 o el 4. I a sota et sortia la part esquerra de la pantalla i hi havia la lletra. És que no s'entén. És com un embarbussament, literalment.
1: Bé, has de moure els braços i ja està, aquesta cançó.
0: Exacte. No sé si tu has ballat molt la Serge, Andreu. Em comentaves que et costen una miqueta la coordinació de braços.
1: La Serge
0: no sé si
1: és com moure el braç amunt avall i ja està.
0: Sí.
1: Da igual.
0: I va fer una miqueta de rumbeo.
1: Sí, posar el braç a 90 graus amb el colze i ja està. Sí,
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte. Doncs, Andreu, deixem potser, diguéssim, aquesta música que va sonar més a les Espanyes, perquè vull parlar d'aquí, a Catalunya, perquè hem tingut temacles d'estiu, eh?
1: Hem tingut.
0: Moltes cançons que associem a l'estiu no neixen d'aquesta indústria internacional, sinó que neixen a les festes majors, als festivals d'estiu i a les places. Durant els últims 15 anys hi ha hagut grups que han aconseguit convertir les seves cançons en autèntics himnes populars i un dels grans exemples és Charango.

0: Jo, doncs, jo on el que començo dient aquesta cançó és que venim d'unes cançons que per mi, o sigui, les relaciono molt més amb l'estiu, però veus, músic de carrer em costa.
1: Mira.
0: Sí que és una cançó que sona molt a festes majors, la cançó és molt bona, però no li acabo de trobar.
1: T'he de dir una cosa, i és que quan estava intentant escollir quina cançó posaria de Charango, he entrat a l'Spotify i no sabia quina escollir perquè volia posar Una lluna a l'aigua, però he pensat, no, vull tirar més enrere, més enrere en el temps.
0: Veus, Una lluna a l'aigua potser
1: però
0: sí que
1: Una
0: és...
1: lluna a l'aigua potser sí que és més estiu, en que potser aquí he patirat una miqueta,
0: no,
1: posant
0: no,
1: músic
0: no
1: de carrer.
0: No, no passa res, home, no, està bé.
1: Però també és una cançó que a mi m'agrada molt. Per mi, una Charango en general va acabar esdevenint una declaració d'intencions de tota una generació. Però no ens deixarem Charango, perquè un dels altres grups que almenys a mi m'ha marcat molt, no sé si tu també...
0: Queden a prop de casa.
1: Que queden molt a prop de casa, són veïns, són els Catarres. I els Catarres en general, per mi tots els discos em recorden els viatges amb cotxe amb els meus pares, perquè teníem tots els discos i sempre sonaven. Però hi ha una cançó en concret que considero que és molt estiuenca.
0: Aquí estic d'acord.
1: Que és una cançó que va sonar un estiu sencer perquè era la cançó d'estiu de TV3 del 2020.

0: Ostres, per mi, rock and roll dels Catarres, de veritat que em va marcar un estiu, o sigui, justament l'estiu del 2013, perquè recordo que al meu casal d'estiu vaig fer un lip-dap amb rock and roll. Clar, llavors, uau.
1: Jo la recordo a la televisió.
0: Sí. Una cosa molt mítica, els anuncis de TV3, que no n'hem parlat, eh?
1: És que els anuncis de TV3... Tothom sempre parla dels Estrella Damm, però sí, de TV3 sempre amb la cançó de l'estiu, tot i que aquests anys...
0: Per mi han anat molt enrere.
1: Han anat baixant el nivell, sí, sí, sí, però hi ha anys que les cançons de TV3
0: han
1: de l'estiu han sigut molt bones.
0: Una altra cançó que potser us sona i que també va sonar... És una cançó que potser és més nínxol, diguéssim,
1: sí,
0: però que a mi... Quan l'he sentit avui una altra vegada, ostres, m'ha vingut aquella pell de gallina de recordar doncs aquests estius amb les cançons de TV3, que és aquesta.

0: Ostres, a mi m'ha recordat aquella cançó d'estiu de TV3. Ara mateix no recordo quin any va sonar, però estaríem al voltant dels 2014-2012, per aquelles èpoques,
1: Una mica més enrere, potser, que la de...
0: De rock and roll,
1: sí. Això.
0: No sé, sí, són cançons que a mi m'han marcat literalment una sonoritat, la sonoritat de l'estiu. No ens podem deixar tampoc, grups que han sonat a totes les festes majors i que segueixen sonant, de tots els pobles de Catalunya, Doctor Prats, Oques Grasses, Zoo i una llarga llista més que no ens podem oblidar. Algun més mencionaries?
1: Home, i tant.
0: Bueno, n'hi ha molts més, n'hi ha molts més. Però també, qui no ens podíem deixar en aquest repàs, són les cançons que ens transporten a aquesta època, miris com tu miris, és innegable. I són les cançons que hem comentat abans d'Estiu d'Estrella Damm, perquè per mi aquest concepte és tota una sensació, vull dir, és un moviment, són cançons que a mi m'han marcat una sintonia de l'estiu i també que ens han fet imaginar un estiu idíl·lic, que normalment l'estiu no són els estius d'Estrella Damm,
1: sí,
0: però bé, s'ha de somiar una mica i s'ha de ser una miqueta somiatruites,
1: Sí,
0: i en la meva ment, quan sona aquesta cançó, per mi és estiu.

0: Ostres, és estiu, és que és estiu per mi. Jo em poso tan feliç quan em sento aquesta cançó a la ràdio, al cotxe, de camí a la feina, amb auriculars, sense auriculars. No sé, a mi m'encanta.
1: Sí, és cançó d'estiu.
0: És cançó d'estiu.
1: És cançó de cala, patatones, sí.
0: I una beguda d'aquelles. I una beguda d'aquelles, exacte.
1: Està al mar, aigua clara, tot...
0: En un somni encara, sí, molt més, sí, somni, sí, sí. Un barco.
1: En un món idíl·lic on...
0: Exacte.
1: Si tot s'alinies...
0: Exacte, seria perfecte.
1: Perfecte, i tant.
0: Andreu, una cançó que és veritat que ha sigut incorporació d'últim moment, perquè no hi havia caigut, però és veritat que havia de sonar, perquè ens anem bastant al present, tot i que no és del present.
1: Sí.
0: I és una cançó que és aquesta.

0: i d'aquestes cançons...
1: N'hi ha moltes, però jo
0: si
1: crec...
0: Si durés una hora més el programa, ens donaria per fer un repàs de tots els gèneres, de totes les èpoques, que ara mateix ens hem quedat amb la de Quevedo i Bizarrap, que va ser
1: així. És la més recent, jo crec.
0: 2022,
1: Jo crec que Cançó de l'Estiu, com a tal, la darrera així més bona és aquesta.
0: Sí, opino mateix.
1: I feia anys que no hi havia una cançó tan bona com aquesta. Jo és que si aquesta cançó
0: penso,
1: a l'estiu...
0: És una cosa, jo penso... A veure, realment... Bono no és una cançó de Beethoven,
1: no,
0: però
1: home,
0: em refereixo que és una cançó, ostres, que ens va, almenys jo a mi em va marcar també una mica un estiu de dir, sonava aquesta cançó, postpandèmia...
1: És l'estiu també de l'àlbum de Bad Bunny, el de...
0: Un verano, és que clar...
1: No sinti, clar.
0: Mare meva, jo crec, ens donaria... Jo crec que faré una segona part, d'Andreu, de les cançons d'estiu.
1: Aquesta cançó és més top.
0: Pot ser.
1: O sigui, com a cançó tal, com a singularitat. Ara bé, l'àlbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, és...
0: Jo, és
1: ja un, ho diu, Un verano sin ti.
0: És un àlbum que tinc... No tinc tatuat, anava a dir, però tinc com bastant marcat, perquè va ser un àlbum que també va ser, per mi, una banda sonora de l'estiu, com n'han sent molts, i et dic, crec que tocarà fer una segona part, perquè m'he deixat molta música. Però ens anem bastant al present, perquè... Considero, no sé si opines el mateix o no, que una de les cançons d'estiu que va sonar molt l'any passat i
1: va
0: que
1: ser
0: va
1: la
0: sonar...
1: cançó de l'estiu en català.
0: Exacte, sí. Va ser la cançó d'estiu de tots els festivals, va ser la cançó de la fresca de Figaflaues.

0: tot l'estiu de fa pràcticament 3 anys, perquè ara estàvem comentant el Coti per Coti, la Marina està morena.
1: La Marina està morena, ostres, la Marina està
0: i
1: morena.
0: I la Pesca. Els Figaflaues saben fer cançons d'estiu, eh? Ho dominen bé. Com els Figaflaues, de Tallets, també, eh?
1: S'ha de dir que no tenen tanta competència ara ja. No hi ha tanta competència,
0: no,
1: per
0: com
1: la cançó
0: abans,
1: de l'estiu.
0: Eh? Exacte, exacte. Andreu, fins aquí aquest recorregut per algunes de les cançons que han marcat els nostres estius. Potser cadascú té la... Segurament tothom té la seva llista personal. Potser falta aquella cançó que us recorda un viatge, a un amor d'estiu, a una nit de festa que encara avui expliqueu. Però si una cosa que tenen en comú totes aquestes cançons i aquestes melodies és que recorden que l'estiu no només és viu, sinó que també és un estiu que s'escolta. Nosaltres ho deixem aquí. Anava a dir... Que tingueu molt bon estiu, però encara ens queden,
1: no,
0: uns
1: encara
0: quants,
1: ens queden
0: unes quantes setmanetes de programa i que aquesta banda sonora sigui sempre memorable i vull acabar amb una cançó que és estiu purament.
1: Defineix l'estiu.
0: Exacte. Fins ara, Andreu.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Seguim amb més música perquè ara toca saber quina és la cançó del dia.

És a la deriva de Charango i és que el grup de Sant Joan de les Abadesses el 19 de juny del 2020 van publicar el seu darrer disc de Vent i Ales. Aquest disc també comportava que el grup de rock faria una gira de comiat aquell any, però la pandèmia de la Covid-19 va trontollar tots els plans de Charango, que finalment només van poder publicar el seu darrer treball.

0: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara anem a veure com està la línia R3. Andreu, explica'ns com està ara mateix la línia R3.
2: Doncs mira, Ona, ara mateix la línia R3, o sigui, no hi ha cap incidència, però ahir, justament a l'acabar el programa, al voltant de les 11 del matí, va haver-hi un aturalló, que això va suposar, doncs, retards en el tros de via, imagino, que va de Torelló fins a Ribes de Freser, perquè, clar, de Vic a la Garriga, que és un dels dos segments on sí que funciona i està operatiu el tren, deuria funcionar normalitat. Mm-hmm. Ara bé, a partir de Torelló cap en amunt, van haver-hi retards de més de 20 minuts. Mm.
1: Pel que fa a les carreteres, entenc que normalitat al complet, no?
2: Normalitat a les carreteres, si no hi ha accidents, on, per cert, cap de setmana, que pot ser, és cap de setmana de pont. Hi ha gent que farà pont aquest cap de setmana i hi ha gent que ho farà l'altre.
1: Exacte, per tant...
2: Perquè cau en dimecres aquest any la festivitat de Sant Joan, per tant,
1: exacte,
2: segurament que demà les carreteres, i fins i tot avui, aniran carregades de vehicles que s'aniran cap als punts més turístics per anar a passar aquesta revetlla.
1: Exacte, doncs estigueu al cas de les carreteres. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en sol·licitud standing de la Susan Vega. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació de Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau, Laia.
1: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant dels malentesos habituals de l'escola.
2: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busca una possible solució que satisfagui les dues parts.
1: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
3: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
4: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar per l'altre.
3: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
1: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa també a l'interior de les aules i a la resta dels centres de la Vila Termal.
0: I la revista Estat d'Ànima Terra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental, Enric.
5: Així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026 en una revista amb comitè editorial en continguts de diversos àmbits com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
6: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat. Per tant, la salut mental va amb tu, estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
5: Així doncs, la revista es presentarà aquest dissabte 20 de juny a 11:45 al Tarambana amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb l'activista, com hem dit, d'Obertament i creadora de la revista, Nila López.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Silk. I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm
1: bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Aquesta cançó ens sona, eh?
2: Ah, sí?
1: Però... sí. Perquè hi ha una versió o diverses versions més modernes.
2: Sí.
1: I sí, sí, la coneixem.
2: I també la canten a capella, com,
1: no,
2: com la Suzanne Vega.
1: La Suzanne Vega no, no,
2: sí,
1: no.
2: Tenia ganes de portar una veu femenina perquè tens homes, i aquest disc que es diu Solitude Standing, de l'any 1987, fa 4 dies, com qui diu, i comença d'aquesta manera tan original, que és aquesta cançó que es diu Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner.
2: Que és, es veu un restaurant de Nova York, molt antic, es diu Tom's, i de fet la Susan Vega, que va néixer a Santa Mònica, de Califòrnia, els dos anys ja van a viure a Nova York i se la coneixia una mica com la cantant de Nova York, no?
1: Sí?
2: La cantant, sí, sí. A més, no sé per què, però deien que els seus fans sobretot eren els yuppies, aquests gens de la borsa i tota aquesta gent, els joves moderns. Aquí tenia 27 anys i en aquest disc hi ha la cançó més famosa d'ella, que després explicaré de què va, que es diu Luca.

0: no em sona aquesta cançó.
1: No, doncs és la més famosa de sobres, eh?
0: És la que més t'agrada o no?
1: Sí, també, sí, m'agrada molt. Va, és que a més és, la lletra és tot original perquè va de maltractament infantil.
0: Ostres.
1: O sigui, parla d'un nen que es diu Luca i parla ella, a més. My name is Luca, ja diu.
0: Ho diu al principi.
1: I que s'adreça als veïns perquè l'ajudin, perquè a casa seva es veu que l'estan maltractant o l'estan... no sé. Bueno, que senten sorolls i tot això. De fet, totes les cançons del disc, bueno, sempre són de la mateixa Susan Vega, o sigui, és una cantautora, podríem dir, però en comptes dels cantautors sempre pensem en un senyor amb guitarra acústica, una senyora amb guitarra acústica, aquí hi ha molta elaboració de música, amb molts músics, també molt joves, com ella, i una barreja de pop, folk i rock alternatiu, etc. Podem sentir ara la cançó que porta títol al disc, que Solitud Standing.

0: És avorrida, una mica?
1: Bastant allò que dius, monòtona, no sé, no em transmet res aquesta cançó.
0: Excepte Tom's Dinner, eh?
1: Tom's Dinner, sí.
0: Sí. De fet, no es produïa gaire el Joan Vega. Aquest era el seu segon disc, del 87, i en total, amb més de 40 anys de carrera que porta, n'ha gravat una dotzena, només. Tots així molt agradables d'escoltar, música, però, bueno, no és rock, eh?
1: Yep.
0: I ara ja s'acosta als 70 anys, però em sembla que en treu un dia d'aquests. O va treure fa pocs mesos. Ara escoltarem una que es diu Gypsy.
1: Gypsy, a veure si em sona.
0: Em sembla que no.

0: No m'acaba d'agradar, Jaume.
1: Bueno, bueno, l'altre dia posem una més bona.
0: Va, escombrem cap a casa avui.
1: Sí, no, perquè... bueno, perquè per recordar la gent que avui a l'Àntida, a les 8, hi ha la... Schumanniada. Schumann. Sí, que actuen piano, dos germans, en Joan Espuny i la Maria Espuny, que per casualitats de la vida són fills meu. A part de que hi haurà uns quants cantants també, una mica recordar Schumann. És que els dos, en Joan i la Maria, són residents del musical...
0: de Clàssica Jove.
1: Clàssica Jove d'aquest any.
0: I a veure, on es poden sentir avui? A l'Atlàntida?
1: A l'Atlàntida.
0: S'ha de comprar entrada? Com
1: s'ha
0: funciona?
1: S'ha de comprar entrada, sí.
0: Encara en queden, entenc.
1: Encara en queden, sembla.
0: I es poden buscar per la web, al mail, a la taquilla, suposo que també, vull dir que... Exactament.
1: Dijous que ve, també, no sé quina hora, ara ja, també l'Atlàntida faran una altra cosa, i el dia 9 de juliol, Festa Major, a la plaça... a la plaça de la Catedral, amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vic, també tornant a actuar.
0: La cosa és que mireu tot el programa de la Clàssica Jove, que hi ha molts concerts i moltes,
1: sí,
0: i moltes activitats. Jaume, amb quina acabem avui?
1: Acabem... acaba molt original, com la primera. La primera cançó era...
0: Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner, a capella.
0: Sí?
1: Doncs ara sentirem Tom's Dinner sense veu.
0: Oh, a veure-ho.

0: Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana, també bon divendres.
1: I fins tot.
0: I el divendres que ve ens comentes què tal ha anat el concert d'avui.
1: Molt bé.
0: Vale? Doncs va, que vagi bé.
1: Fins demà. Ai, fins divendres.

0: És moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant és moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès, i com sempre començarem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, suposo que hi ha moltes activitats per fer, no, aquest cap de setmana?
1: Sí, però no tot arreu, eh? Està una mica...
0: Està paradeta la cosa.
1: Sí i no. Depèn de quin municipi, doncs, hi ha cosetes, i depèn de l'altre, doncs, de cop et trobes que no hi ha res. Però bé,
0: explica'ns.
1: Comencem. A Sant Feliu de Codines, avui divendres a les 7 de la tarda, a la biblioteca del municipi tindrà lloc l'acte de cloenda del joc de participació lingüística Corremots, amb una conferència a càrrec de Miguel Peiró, doctor en lingüística. També avui el centre excursionista organitza un passi del documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, d'Albert Naudín, a les 8 del vespre al local del centre excursionista. I ja demà dissabte, a les 12 del migdia, hi ha la jornada de futbol sala amb categoria sènior al pavelló municipal de Sant Feliu. També dissabte, el col·lectiu organitza un vespreig als jardins del Centre Social Maria Reconvert per celebrar els seus 20 anys, i es farà de 6 de la tarda a 2 de la matinada. I ja diumenge hi ha torneig de futbol sala de veterans durant tot el dia al pavelló municipal de Sant Feliu. I recordar-vos que durant tot el dissabte i tot el diumenge hi ha la segona edició del Codines Escena, el concurs de teatre amateur juvenil organitzat pel grup de Sant Feliu de Codines de Xeres 81. I ara és el torn de Caldes de Montbui, on s'espera un cap de setmana força tranquil. Això sí, el diumenge torna a haver-hi la Fira d'Antiquaris i Brocanters a la plaça Catalunya durant el matí, i a la tarda la Coral del Centre fa el seu concert d'estiu a la Sala Noble de Can Rius a les 7 de la tarda. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè avui divendres, en el marc del cicle Gaudí, podreu gaudir, mai millor dit, del primer llargmetratge de Jaume Claret Muixat, que es diu Estrany Riu, al Teatre Auditori Polivalent a 2:15 del vespre. També dissabte al Teatre Auditori. Ai, dissabte, perdoneu, al Teatre Auditori Polivalent hi ha concert de Can Coral amb l'associació Coral Lamaran i la Coral Aita Garayoua d'Euskadi. I ja diumenge, en el marc del Joc de Colles de la Festa Major del Pigues, hi ha la cronoescalada. La sortida és a les 10 del matí des del CAP i l'activitat és totalment gratuïta, però sí que cal inscripció prèvia. I per tancar aquesta agenda, anem cap al Moianès, perquè avui a Moià, a 8:15, hi ha la xerrada i presentació d'un treball de recerca que es titula Els certàmens artístics a la Catalunya Central, als Salons de Tardor de Manresa, a la Biblioteca de Moià. I també Moià, però ja dissabte, a les 6 de la tarda, continua el cicle de joves talents Maria Vilardell Vinyes, aquesta vegada amb un concert d'Eduard Jiménez al piano. I per acabar aquesta agenda cultural, anem cap a Castellterçol, perquè el diumenge, al seu centre Espai Escènic, a les 6 de la tarda, podreu veure la pel·lícula Blade Runner, si us ve de gust. I fins aquí.
0: Doncs, Laia, cosetes, eh? Hi ha cosetes.
1: Hi ha cosetes.
0: Sí. Ara que ve l'estiu, sempre hi ha alguna activitat o altra que fer. Doncs, Laia, sí, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
1: Igualment, bon cap de setmana, Ona.
0: I seguim per Radio Televisió de Cardedeu amb l'Enric. Enric, suposo que també hi ha cosetes, no?, al vostre territori.
2: Doncs sí, Ona, començarem amb el repàs cultural, perquè avui no tenim esports ja per casa nostra. Així que comencem per Cardedeu, i per avui mateix divendres, i és que a 6:45, dins el taller de filosofia contemporània i dinamitzat per Joan Méndez, es tractarà el test de Turing i la intel·ligència artificial. I la cosa va de places, i és que la plaça dels Països Catalans a Llinars del Vallès i organitzat per l'agrupació sardanista del mateix poble es podrà gaudir aquest mateix diumenge 21 de juny de 8 a 9 de la cobla principal de l'Empordà amb una bona tarda vespre de sardanes. I ara anem més a prop del Parc Natural, i és que Santa Maria de Palautordera, de 5 a 8 demà mateix dissabte, s'organitza una tarda de portes obertes de modelisme ferroviari, una vila amb estació que ho ha significat tot per aquest poble. Tot plegat serà el local social de l'Associació de Veïns del Pont Trencat, Moixeria i Pont Romà. I no gaire lluny d'allà, a Sant Celoni, avui mateix a la biblioteca L'Escorxador s'hi durà a terme la presentació del llibre L'Últim Gegant, amb l'autor Jordi Portals, a la biblioteca L'Escorxador i amb la col·laboració de l'editorial Ara Llibres i la llibreria Alguer 7. I acabem, això sí, aquest repàs cultural d'aquest cap de setmana dels actes que ens esperen per aquests dies de festa, amb música i a Sant Pere Vilamajor, amb el concert Els Colors del Violí, a la mateixa església del poble i amb entrada gratuïta, avui mateix a 8:15 del vespre.
0: Doncs, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguim cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades, com sempre, des de la veu de Sant Joan. Isaac.
3: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest cap de setmana comença la Festa Major de Sant Patllari de Camprodon amb els tornejos 3x3 de bàsquet i futbol al pati de l'Escola Doctor Robert, i després hi haurà la presentació del llibre El Camí dels Ossos de Sergi Ramis a l'Església Parroquial de Santa Maria. Més tard també el sopar popular, el concurs de samarretes i l'elecció de la pobilla i l'hereu. En acabant, Norantada, Mont DJ i Bertran DJ al Parc de la Mare de la Font, la primera nit de concerts. Dissabte la festa tindrà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, a les 5 de la tarda amb l'espectacle també infantil d'humor visual al petit circ de Messier Mustache a la plaça del Carme, i a la tarda corre bars amb la xaranga Entrompats, també hi haurà teatre. A la nit, actuació musical amb els grups de versions Aquellos Maravillosos Años, Gamberros i DJ Ricky a l'escenari de la Mare de la Font. I el cap de setmana de Sant Pallari acaba diumenge, 2:15, al matí es farà el pregó càrrec de Lourdes Puigmal, que ha anat al Dakar, recordem-ho, i a la sala plena de l'Ajuntament. Després hi haurà Ball i Cercavila a càrrec de la colla gegantera de la Vall de Camprodon i els capgrossos de l'Escola Doctor Robert a la plaça Santa Maria. També missa solemne, una audició de sardanes de la Salvatana, vermut popular a la plaça Santa Maria, jocs de cucanya, sardanes i concurs de la maniera amb la Salvatana. I a la nit, actuació dels grups musicals Mams, la banda Neon i DJs homenatges del P3. També hi haurà l'elecció del pendó i la despertada amb la xaranga Bufa Tramuntana al parc de la Mare de la Font. I a Can Demànol hi ha aquesta activitat, tornant al divendres, de Fem un cafè d'igualtat amb Denis Selig al casino de Can Demànol a les 6 de la tarda. També a Ripoll es presentarà el número 37 de la revista Les Garrotxes, Els Horts, a càrrec de Daniel Palomeres, Antoni Llagostera i Jordi Nierga, al Museu Etnogràfic, a les 7 de la tarda. I a la mateixa hora, però a la biblioteca, Lambert Mates farà la presentació del llibre Quin temps farà, en què l'autor Àlex Vanderland conversarà amb Xavi Ardite. També per acabar, aquest divendres, a Sant Joan de les Abadesses s'inaugurarà l'exposició de Roser Terrades a la cafeteria del Palmas a les 7 de la tarda. Dissabte, a Can Demànol hi haurà el 27è plec de la sardana amb una audició de sardanes amb les cobles La Principal d'Olot, La Bisbal Jove i la Ciutat de Girona a la plaça de l'Ajuntament de 5 a 2:15 de la nit. A Ripoll, la festa del barri de Caselles, un berenar de coca i xocolata, festa de l'escuma, sopar popular i tot seguit quina musical amb DJ Limonetti. Mentre que a Sant Joan s'inaugurarà l'exposició La Caligrafia dels Temps de Gabriel Barderi a l'Espai Art L'Abadia, al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. I a 2:15 de la tarda tindrem el cicle de concerts L'Estiu és Viu de Sundays, B2B i Fort Fiesta al Passeig del Comte Guifré. I diumenge, per acabar, Can Demànol es presentarà el documental Proyecto Moravia a la sala auditoria del Centre Cívic La Confiança. A Ripoll tindrem passics de teatre, Ai, les criatures amb l'agrupació teatral Marià Font, a la plaça de la Lira, a sota, mentre que a Sant Joan, per acabar, al matí hi ha l'activitat El ritme de la natura, que és un taller per connectar amb el cicle de les estacions amb Neus Gamell i Irene Cervera, i després a la tarda hi haurà el concurs dels cantaires de la coral Jaume Nonó a les 6 de la tarda.
0: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem el repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb en Jordi Vilarrodà i en Miquel, que ja els tenim a punt. Miquel.
4: Doncs sí, arrenco jo. Tinc res, poqueta cosa. Tres coses, us porto tres propostes molt puntuals, així més de caràcter festiu. Per exemple, a partir d'ara, encara tenim una mica de parèntesi, tothom sembla que ha frenat una mica perquè la setmana que ve tenim revetlla, però arrenquem amb festes majors. Tenim una de molt puntual, Muntanyola, que arrenca, de fet és una festa major que es concentra, té una vintena de propostes, però molt concentrades pràcticament totes dissabte i diumenge. Dissabte, per exemple, arrenquen amb Festa de l'Escuma, per la Canalla, un taller d'elaboració de ratafia, curiosa perquè ho fan a partir d'una recepta pròpia que tenen guardada al poble. A la tarda, partit de futbol solters casats, un clàssic, al vespre sardinada, i a la nit festa a la piscina, que es posarà molt, molt segur que molt bé, perquè aquests dies ja veiem que apreta la calor. I diumenge reprèn la festa, doncs, amb proposta també de titalles per la Canalla, rossada popular, una quina, i al vespre, una mica com a plat fort, a partir de les 9 del vespre, l'espectacle d'un show no fa estiu dels Inconfusibles, Fel Feixedes i Carles Xuriguera. Això a Muntanyola. Tenim també a Prats, la setmana que ve és festa gran a Prats, perquè és festa de Sant Joan i els Alois, això és durant la setmana que ve, però aquest cap de setmana ja fan alguns tastets, comencen a, diguéssim, a obrir el foc. Per exemple, diumenge amb la 29a trobada de puntaires al migdia, el Cafè Teatre Orient s'oferirà un concert dels conjunts instrumentals de l'Escola de Música, i a més hi haurà una petita diada castellera també, això a la tarda a la plaça Vella, al mateix migdia, seguida d'un dinar als jardins de Cal Bac. Per tant, això, poquetes cosetes de moment, i un apunt molt ja no tan festiu. Recordem que a principis del gener del 2025 moria a Vic l'activista cultural Quim Capdevila, que tenia moltes facetes, però una d'elles la de xocolater. Precisament per recordar aquesta faceta de xocolater de la qual va excel·lir, aquest dissabte el Centre Cultural Joan Triadú, a les 7 de la tarda, es munta una mena d'homenatge pòstum per aquesta seva faceta, amb la participació de Consol Blanc, Núria Rivera i els xocolaters reconeguts Ramon Morató i Raül Fegarra. Mm-hmm. Per tant, un acte singular per anar a tastar xocolata.
0: La setmana que ve segurament carregats de coses, eh?
4: La setmana que ve carregats de coses, entre d'altres, i no voldria tirar aquí per casa, en el meu cas, Festa Major de Vic, que arrencarà ja amb tots els honors.
0: Òbviament, òbviament. Doncs, Miquel, que tinguis bon cap de setmana.
4: Molt bé.
0: I nosaltres seguirem amb en Jordi, que també el tenim a punt. Poques cosetes, però d'interessant segur.
5: També poques coses, perquè venim d'aquesta setmana gran del Cabró Rock i altres coses la setmana passada, sobretot el Cabró Rock, esclar. I ara és com si, va, fem una petita pausa que la setmana que ve rebella. I després a partir de Sant Joan comença ja tot el que és la dinàmica d'estiu. Però estem en aquell moment que estem molt de pausa. Quan veus que a la programació, per exemple, d'arts escèniques no hi ha ni la Jazz Cava, que hi és sempre, perquè fan una pausa abans de començar, doncs, molts concerts a la Cava d'estiu, doncs és que quan no hi ha ni la Jazz Cava, és que ja no hi ha res. O sigui, molt poca cosa, però ara la recordarem. Sí que hi ha una recomanació que podem fer que no és d'estric del que solem parlar moltes vegades aquí, que és d'arts escèniques, de música, de teatre, etc, etc, sinó que és que a partir de demà a la tarda, la gent que vulgui pot entrar en una església de Vic, que és l'església de la Pietat, que s'inaugura la restauració que s'ha fet d'una part d'aquesta església, on hi ha unes pintures de l'època del barroc fetes al segle XVIII per un pintor de Vic, Marià Colomer. Ha quedat espectacular, o sigui, és una recomanació que fem després d'haver-ho vist això i d'haver vist com ha quedat, doncs, tot aquest espai que evidentment ja se sabia que aquestes pintures hi eren, però estava tot fosc, perquè les esglésies sempre, doncs, amb el fum dels ciris, això, i tot, i que era... O sigui, no lluïen gens aquestes pintures. Ara s'han restaurat durant un llarg procés, gairebé 5 anys, s'han il·luminat bé, se n'han descobert fins i tot al capdamunt, a la cúpula, semblava que no hi havia res, que era tot així negre o color fosc, i resulta que rascant a sota n'hi havia més. I, per tant, és tot un espai decorat amb aquestes pintures que fan referència als que havien set els patrons de Vic, Sant Llucià i Sant Marcià, antics patrons de Vic, ara ja no ho són, però tot va al voltant d'aquestes figures d'aquests sants. Llavors, això, a partir de demà a la tarda es podrà entrar i es podrà veure. I a més, doncs, l'espai de la nau central de la Pietat, que ja fa temps que es fa servir per activitats culturals, per concerts, per exposicions, per moltes activitats, hi ha una exposició sobre la figura d'aquest pintor i el seu temps. Es diu Marià Colomer, els últims barrocs, i parla no només de la figura d'aquest pintor, sinó també de l'època que hi havia a la ciutat quan es va fer aquesta decoració d'aquesta església, en general, doncs, del que era el Vic del finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Per tant, una recomanació que fem, això ja queda obert, o sigui, sempre s'hi podrà anar, i a l'exposició en concret, aquesta exposició estarà oberta fins a final de setembre. És gratuït, a més, entrar. Però demà, ja que serà el primer dia, segur que hi ha molta gent que ja li fa curiositat de treure-hi el cap i veure aquest espai, que probablement hi havia molta gent que no l'havia vist mai, i en tot cas qui l'havia vist el recordava d'una forma molt diferent i molt més fosca. Dit això, anem per arts escèniques, que són les coses que portem aquí normalment, però és que tenim molt poca cosa, perquè tindrem només tindrem dues propostes de música clàssica. Una és avui, està dintre del cicle clàssica jove a l'Atlàntida, aquest sí que no fa pausa, diguem, i és un concert a dos pianos, amb els pianistes residents del Clàssica Jove d'aquest any, que són tots dos, com diu molt bé el cicle, joves, que són la Maria Espuny i en Joan Espuny. Tots dos de Vic, tots dos molt destacats com a pianistes, i faran, doncs, el que seria com recrear una ballada romàntica de l'època de Schumann, que és el compositor a qui es dedica aquest any al Clàssica Jove. Amb piano, música de piano, i amb recitals de poemes que també solien passar en aquests recitals a càrrec de la rapsoda Júlia Cervera. Es titula Xumaníada, una vesprada romàntica, aquest concert que es podrà escoltar a partir de les 8 del vespre a la sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida. Per la setmana que ve hi ha un altre concert a dos pianos, d'en Joan i la Maria Espuny, el dijous, ja ho dèiem ara, perquè com que això, doncs ja no tindrem programa fins a la setmana que ve, l'endemà de Sant Joan, doncs hi ha aquest altre concert dintre d'aquest cicle del que ells són els artistes residents d'enguany. I ens n'anem a diumenge, que tenim un altre concert de clàssica, en aquest cas el Casino de Vic, a les 7 del vespre, amb el pianista Pau Vendrell i la mezzosoprano Judit Subirana. Això, doncs, diumenge a les 7 del vespre, hem dit bé, sí. I aquí ens quedem, o sigui, ja està. Ja
0: poca
5: tenim,
0: coseta.
5: Ja tenim tot el que, a part del que ha comentat en Miquel R, ja tenim tota l'oferta pel cap de setmana. Ara bé, prepareu-vos per la setmana que ve, perquè la setmana que ve sí que ja entrem en la dinàmica d'estiu. Tenim un festivalàs de música a les Masies de Voltregà, tenim cicles de concerts d'estiu que comencen, ja estarem en la dinàmica habitual de cada estiu, que vol dir que cada setmana, a partir d'ara, sí, cada cap de setmana hi haurà moltes coses, sí que el podeu reposar una mica.
0: Exacte, cap després, de setmana de repòs, eh?
5: De repòs, perquè ve la revetlla, més a més, i tot plegat, i venim d'un cap de setmana ja molt mogut, o sigui, aquest molt de descans, i ja encarem l'estiu.
0: Carregar piles, exacte. Doncs, Jordi, que tinguis bon cap de setmana.
5: Molt bé, gràcies.
0: Adéu. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta. Sí.

I estem sentint la nova cançó de Segon Bohemio, que just ha sortit avui, perquè l'artista ha publicat Un dia qualsevol d'agost. Un tema que doncs, manté aquesta essència, que l'ha convertit ara mateix una de les veus més singulars del panorama musical català, i també doncs, un artista que sempre doncs, intenta adaptar-se a totes les temporades fent cançons que encaixin, doncs, per exemple, en aquest cas, una cançó que encaixa perfectament a l'estiu, amb la música, com que comentàvem avui, música d'estiu. Nosaltres seguirem per aquesta, també.

Si l'estiu passat Fades ens sorprenia amb el seu Montxerico Home al costat de Maria Jaume, aquest any tornen a apuntar directament amb aquesta banda sonora també d'estiu i de vacances, amb una cançó que ens tocarà ben de prop, Sant Joan, una nova col·laboració amb Triquell, doncs que arriba amb tots els ingredients de ser també una de les cançons més sonades d'aquesta temporada, una cançó doncs, que potser ens recorda amb aquest esperit de l'EDM, com amb David Guetta, o Florida. Nosaltres seguirem també per aquesta.

Estem sentint Morenito d'Ina, perquè saps que l'estiu comença quan s'acosta Ina, perquè aterra amb una de nova cançó, amb aquesta energia que és contagiosa, o l'artista doncs apropa sorolls més dents per protagonitzar els mesos més calorosos de l'any. Un tema perfecte per llevar-te amb un ànim, que tinguis molt baix d'ànim, doncs et poses una cançó de l'Ina i t'aixeques en qualsevol moment. Nosaltres seguirem per aquesta, que és una estrena.

En aquest cas, la parella artística de Gala Duran i Barribí, parella artística i també parella romàntica, perquè coneixem que ells dos són parella, han tret aquesta cançó a Una casa en el Teide. Aquesta artista doncs, ens porta de nou un avançament del seu pròxim àlbum d'estudi, un tema romàntic que ressalta el més positiu d'enamorar-se i també que uneix el pop amb sorolls, amb sons més folclores canaris. Nosaltres seguirem per aquesta.

I estem sentint Danny Ocean amb Caramel, aquesta, una cançó que forma part del seu nou EP, Babylonia Blue, on, que és una d'aquestes llistes que ha entrat de novetats musicals d'aquest divendres. I bàsicament és una cançó que s'uneix al reggae, els afrobeats i aquest pop futurista, que és una cançó que segurament sonarà a totes les discoteques aquest estiu, és així. Nosaltres ens acomiadarem aquí al Territori 17 d'avui amb la cançó, amb la nova cançó d'Olivia Bay, Sin Miedo a Caer, la cantant l'ex Triunfita, és a dir, que va participar a Operación Triunfo, llança el seu primer single després de del seu single que van treure des d'Operación Triunfo, i nosaltres acabarem al Territori 17 amb aquesta cançó. Que tingueu molt bon cap de setmana, bon divendres, protegiu-vos de la calor, i nosaltres puntuals dilluns aquí a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canoa al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: la siniestra. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodega en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre, a més a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que ja estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, el cos Magret, tota aquella zona. Llavors costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un per què.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments de la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa d'etapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc, que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cala Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: feia dins la seva joventut.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
3: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia la gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
2: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
3: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon. Set Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
2: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ la Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

com s'hi adapta. Com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant ver i plata. Deu ser per això que ets aquí, o sigui que no tinguis por i estira el braç baixant. Si l'agafes, vibrarà d'existència el teu puny, tanca el bé que s'escapa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts, al ple de dijous.
2: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que 2 són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

0: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el Premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 19 de juny de 2026. I un dia com avui de 1927, la geòloga, professora i política Carmina Virgili i Rodon naixia a Barcelona. Carmina Virgili es va llicenciar en Ciències Naturals per la Universitat de Barcelona i de seguida va començar a treballar primer com a ajudant de pràctiques i més tard com a professora adjunta a la càtedra del geòleg i geògraf Lluís Soler i Sabarís. L'any següent es doctoraria en geologia a la mateixa universitat amb premi extraordinari. Virgili va ser nomenada catedràtica d'estratigrafia i geologia històrica de la Universitat d'Oviedo, on va estar uns anys, abans de marxar com a catedràtica a la Facultat de Ciències Geològiques de Madrid, on fou també directora del Departament de Geologia Econòmica del CSIC. Al llarg de la seva vida acadèmica va ocupar llocs de diversa responsabilitat, tant d'aquí com de França, des d'on va potenciar els intercanvis científics. Entre molts altres mèrits acadèmics, va ser la tercera dona catedràtica d'Universitat d'Espanya i la primera i única durant molt de temps a l'àrea de geologia, vicepresidenta de la Societat Geològica de França i membre de la Real Acadèmia de Ciències i Artes de Barcelona. Va ser sempre molt activa i per promoure la incorporació de les dones en els àmbits científics i va formar part de l'Associació de Dones Investigadores Tecnòlogues des del seu inici el 2001. Durant els anys 80 va ser secretària d'Estat d'Universitats i investigació del primer govern socialista i més tard senadora del PSC per la província de Barcelona. Va morir el 2014 a Barcelona. I si la Carmina Virgili li agradava ballar, segurament ho va fer amb aquest tema, I Can't Help Myself, de The Four Tops, que un dia com avui de 1965 encapçalava les llistes d'èxits a molts països.

0: La Xpeer s'anuncia a la seva web com una de les curses d'aventura més dures del món. La cursa, que travessa els Pirineus de costa a costa, va ser dissenyada per uns aficionats enamorats de les curses de Hike and Fly l'any 2012. Des de llavors, i a excepció del 2020, on es va cancel·lar per la Covid, s'ha fet cada any i aquest diumenge engega a Hondarribia la 7a edició. No és el primer cop que en parlem perquè en la seva edició de fa 2 anys una de les balises estava a Núria. Però és que aquest any la tenim molt més a tocar. Per parlar-ne tenim al telèfon en Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que són coorganitzadors d'aquesta cursa. Hola, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Primer de tot he dit bé el nom, perquè recordo que és Xpeer, sí?
1: Sí, és la Xpeer, sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Molt bé. I el que tenia el dubte és si això de Núria va ser l'any passat o fa dos.
1: Fa dos, és bianual. La carrera és bianual perquè un any es fa la Xpeer i un altre any es fa la X-Alps. La X-Alps és l'originària, diguéssim. I llavors, després de la X-Alps, es va l'Iñigo Redín i la gent així de la Federació Navarra van decidir fer el mateix, però al Pirineu, i va néixer la Xpeer. Llavors es fa cada 2 anys.
0: Mira, com el Mundial i l'Eurocopa, no? Que es coordinen, sí. No?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Va ser el mateix.
0: Com dèiem, surt d'Hondarribia diumenge, i on acaba?
1: Acaba a Port de la Selva. De fet, acaba a Rodes abans, és on hi ha la meta real, on es para el temps, però després es fa un vol de baixada fins a la platja de Port de la Selva, i es té, al màxim són 7 dies per completar la prova.
0: Amb 7 dies és el màxim, vull dir que no sabem, no?, en veritat, quantes hores o dies pot implicar això per al guanyador o per cada participant, perquè depèn de la seva perícia, del temps, de moltes coses, no?
1: Sí, la veritat és que aquest any em sembla que és l'edició que més participants hi ha, que són 50, i molts no arribaran, això ja ho sabem d'entrada, perquè des de lesions, vull dir, gent que no... Bueno, és una carrera molt i molt dura. Però, per exemple, partint un referent, tot i que el circuit canvia cada any, fa 2 anys a Núria, els dos primers que van arribar junts volant van arribar el dia 4 a la tarda nit ja. O sigui que a la tarda gairebé a l'hora de finalitzar. I fins al dia 5 no van arribar els altres. O sigui, tot depèn de com vagi. Però entre el dia... A més, justament avui parlàvem amb l'Iñigo, l'organitzador, i calculàvem això, que no creien que poguessin arribar abans del 4. Però, clar, hi ha esportistes molt bons, també. I les condicions és això. Si es troben condicions bones, com sembla que tindran a partir del... Si tant dissabte com diumenge, a la banda on volen, doncs, clar, vés a saber els quilòmetres que han de fer.
0: Explica'ns una mica com va això, és a dir, com va un dia a dia del corredor, perquè, doncs, penso que és interessant, no?, perquè recordo que, vaja, que ho han de fer-ho tot ells, que porten una persona de suport, però que al final ells s'han d'enfilar a peu fins al lloc on s'han d'enlairar, cada dia han de veure on aterraran, com va?
1: Sí, o sigui, aquí surt d'una platja, on arriba i s'aterra una platja que és a Port de la Selva. Només es pot anar caminant i volant, no es pot fer res més. S'ha d'acabar a una hora... O sigui, allà on aterris t'has de quedar. Si tu aterres... Bueno, aterres, vull dir, a l'hora que es finalitza, diguéssim, la finestra de poder volar, allà t'has de quedar, no et pots moure. Llavors has de tenir la previsió, si pots, d'anar volant i aterrar a llocs on la teva assistència pugui arribar amb la furgoneta, amb el cotxe, amb el que vagin, perquè bueno, puguin fer el sopar, puguin cuidar. Els equips estan composats del pilot o la pilot, perquè també hi ha noies, evidentment, i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant. Aleshores, què fan? Surten, es preparen amb les previsions, com creuen que podrà ser el dia, es fan una estratègia, perquè tu el que has de fer és passar per uns punts concrets. Per aquests punts, per la majoria d'ells, passes volant, no has d'aterrar, exceptuant el de Vilanoà, que està a prop de Jaca, que han de passar caminant, i Sant Joan de les Abadeses, on han d'aterrar o arribar caminant, depèn del dia, de les condicions del temps, i aquí han de signar un panell conforme han arribat aquí i després continuar fins a la meta. Llavors, el paper dels assistents és tant tenir-li preparat doncs, el menjar, com fer-los una planificació del vol, perquè acostumen a ser pilots també que siguin els assistents i pilots preparats també de High and Fly, i són capaços doncs, d'això, de preveure aviam quin pot ser el millor camí a seguir per arribar a la següent balisa, i aquesta estratègia és la que pot fer que hi hagi una separació de centenars de quilòmetres dels que van primers als que van segons.
0: Clar, a nivell d'una persona que no ha fet mai aquest tipus d'esport, em sembla espectacular, no?, el fet que estiguin tants dies així o volant, que pot semblar que és menys cansat que córrer, però entenc que també deu cansar, no?, això d'anar volant.
1: Sí, però no, és preferible volar. Primer, perquè fas molts més quilòmetres, i segona, perquè és una tensió, és un cansament de més tècnic. Vindria a ser com, per comparar-ho, com la Fórmula 1. No es mouen, per dir-ho d'alguna manera, es mou el cotxe, però, clar, surten d'allà han passat una tensió tan potent que sí que han fet un esforç físic, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, no desgasta com un esport més cardio. Aleshores, depèn del tipus de vol. Si és un vol on no han de patir unes condicions de tèrmiques, que no hi hagin uns vents molt forts, que no hi hagin unes... que no es moguin molt, diguéssim, doncs el vol és més plàcid. Si han de prendre decisions i anar a zones més mogudes, davant de tormentes, clar, la tensió que es fa en el vol és molt més gran. Però, clar, és preferible volar perquè recorres molts quilòmetres. De fet, a la primera hora del matí no són les bones hores per volar, perquè les condicions tèrmiques fan que no et mantinguis a l'aire, sinó que t'endeixis en la terra. Però és preferible pujar a la muntanya. Si veus que fins d'aquí dues hores no s'activarà el tema de la temperatura i no funcionarà bé el que són les condicions aerològiques, fas un planeig fins a la següent vall, només de baixada, tornes a caminar, puges fins a la següent, perquè es prefereixen recórrer aquests 3, 4, 5 o 10 quilòmetres planejant, que no es cansen, i després tornar a pujar. O sigui, sempre és preferible volar. Sempre.
0: Dèiem això, que és una mica imprevisible, tot i que es poden fer aquestes previsions, però crec que es pot seguir, cada pilot.
1: Sí, tu pots seguir, hi haurà, encara no funciona, perquè encara no ha començat, però hi ha una aplicació, es veu online, i tu segueixes on està cada pilot en temps real, potser hi ha un retard de 10 minuts, si no recordo malament, i tu pots veure si està volant, si està caminant, si està parat, pots seguir-lo amb una visió 3D simulat, dins del Google Maps, si pots veure si està volant a prop de la muntanya, si no, en què està fent, i és bastant interessant seguir-ho pel fet de que aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. O sigui, sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere, perquè després de Sant Joan tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, només pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
0: Caram, interessant. Tu sí... Bueno, suposo que ells ja tenen... A més, crec que el club els ha donat els plans, els plànols que vau editar fa un temps.
1: Sí, el mapa del Ripollès que vam editar, que és per Hike and Fly, i, bueno, per PEN, on veus els corrents, a banda hi ha la web on t'explica la zona, com són els corrents i tot això, quins llocs hi ha per enlairar-se, doncs els hi van facilitar l'organització perquè els fiquessin a la bossa del corredor. Perquè, com a mínim, en aquesta zona, els que no són d'aquí, perquè, clar, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de la comarca que vola, que participa a la cursa. I clar, vull dir, no és perquè igualar avantatges, perquè venen els millors del món, vull dir que no vol dir res, això, però sí que els pot ajudar una mica a entendre la zona, perquè com que han d'aterrar i tornar a enlairar-se, van pensar que era interessant que tinguessin el mapa.
0: Ara parlarem d'aquests pilots més locals, però el punt de signatura està situat al costat de l'edifici de secundària. Un cop hagin parat, imagina't, ja sigui aquell mateix dia perquè hi ha temps, com l'endemà, on anirien una altra vegada a enlairar-se?
1: el més probable, el més, o sigui, si arriben volant en condicions bones, aterren, signen i surten corrents ja. Ja es posen a córrer, bueno, si ten, bueno, vindrà els seus assistents o qui sigui, pues, hidratar-se, menjar alguna cosa, parlar de com entrarà aquesta part ja final de la cursa, però hauran d'anar a tirar cap a la banda de Serra Caballera, que no cal que arribi molt amunt, depèn de l'hora del dia, poden sortir de molt a baix, o no anar ni a Serra Caballera, poden sortir de les Allades. Clar, això dependrà del risc que vulguin prendre. Si surts de les Allades ho tens més a prop, però si no remuntes, allà tots són boscos, i has d'anar a rellunt i abans perdres temps. Poden pujar fins a Maús i sortir de Maús, no cal pujar fins a dalt. Tot depèn de les condicions. Si no hi ha bones condicions, hauran de pujar fins a més amunt, i això és el que hauran de decidir. I per això dic que l'assistent és qui segurament ja ho porta decidit abans. Van en comunicació, vull dir, van parlant per telèfon, vull dir que ho poden... clar, ells van comunicats tot el temps amb el banda del seguiment. Ells amb els seus equips estan comunicats i es poden anar explicant tot el que s'hagin de dir.
0: Ara sí, qui tenim de local? Qui podríem considerar local en aquesta cursa?
1: Aviam, local hi havia dos, però per desgràcia un ha causat baixa per malaltia, ¿vale? Que és en Freddy Tosset, que és també és sí, sí. del club, sí. de la Junta, i estava, bueno, sí, estava apuntat, estava entrenant, estava fent tot, però bueno, ha tingut un problema, no és res greu, però que li impedeix competir, o sigui, pot volar, però el tema de cardio, de caminar, pues no, ha de frenar-se. I molt dolorosament per ell i per molts, doncs, ha hagut d'abandonar. I l'altre pilot és de Set Cases, que és en Guillem Unroset. I ell, sí, ell, bueno, vull dir, sí, ja està a Donosti, o allà a prop, per començar, i és component de selecció catalana de Hack and Fly, que és una cosa que portem des d'aquí, des del club. Després, vinculat amb el club, diguéssim, amb nosaltres, també està una pilot femenina, que la Francesca Mullagassi, crec que es diu així, sempre m'equivoco en dir el seu nom. Ella és italiana, però bueno, viu a Catalunya, però és que a més fa pertanyar a la selecció catalana i està aquí a Sant Joan quan fem els entrenaments i tot. Vull dir que tenim un... Bueno, i els acompanyants d'ells també són gent d'aquí vinculats al Ripollès, ni que sigui pel tema de selecció. Però local que participi tindrem en Guillem Monroset, de set cases.
0: Per tant, entenc això, que el club és el que, com pot passar, per exemple, al motoclub, no? Que a vegades també hi ha pilots que no són locals però que porten la marca del motoclub, no? Perquè vol dir que això, que hi ha interès en fer-ho, no? Vull dir que aquí també passa el mateix amb aquesta pilot que has dit, eh?
1: Sí, la Francesca, vull dir, pertany a la selecció catalana, que és una cosa que fem des del club, organitzem des del club, els entrenaments de la selecció es fan aquí, tot es fa aquí. I ella és la considerem nostra, vull dir, saps? Vull dir, la Francesca és la nostra representant del club femení del club, tant.
0: Sí. Doncs escolta, superinteressant com sempre. Entenc que això, que uns dies abans, unes hores abans, podrem dir, mira, queda poquet perquè arribi el primer i que això, podem mitja hora... Podem
1: sí, hi haurà un seguiment, clar, o sigui, de fet, per exemple, clar, arribaran, depèn de com vagi, o sigui, l'any passat, fa 2 anys, perdó, a Núria va passar això, van arribar 2, i a l'última de la tarda i fins al dia següent, que van arribar uns 7 o 8, però clar, de manera separada, vull dir, clar, no van junts, no és com una cursa de bicicletes on clar. Hi ha grups i, bueno, sí que junten 2 o 3 com a molt. Aleshores, per exemple, la funció que farem des del club és anar allà a muntar el parell de banderoles i el plafó on han de signar. Clar, el que farem és això, és estar atents a aquest seguiment, i quan veiem que el pilot ja està relativament a prop, anem allà i muntarem. Llavors, fent el seguiment aquest, mirant el seguiment pel mòbil o per on vulguis, és molt fàcil veure, bueno, que estan a punt d'arribar, i està a l'arribada si es volen anar a veure-ho, clar.
0: Doncs ja ens avisareu, i també a través de les nostres xarxes també avisarem per la gent que vulgui anar a fer el curiós.
1: Perfecte.
0: Xavier, és una passada això, ens agrada molt parlar-ne, perquè és molt curiós, se'ns fa molt estrany cada cop menys, però igualment, cada cop ho escoltem, diem, ostres, com pot ser possible, que interessant, i que bé que aquest any doncs, hi hagi aquesta parada aquí a Sant Joan.
1: M'alegra sentir-se.
0: Doncs res, moltes gràcies.
1: Vale, a vosaltres.
0: Vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
0: Tartar Helena han col·laborat en el nou single de Caamaño i Ameixeiras, un duo gallec vinculat a la música i al ball d'arrel. Acompanyades per l'orgue, O meu amor, que és el nom del tema, es converteix en un cant polifònic. Basat en una cançó tradicional de les Açores, expliquen que la lletra recull una saviesa antiga que diu que s'ha de plorar el que es perd sense deixar de continuar entenent que en aquesta persistència també hi ha una manera de cuidar, de recolzar.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cap de setmana. Avui a Ripoll, a les 7 de la tarda, al Museu Etnogràfic, presentació del número 37 de les Garrotxes, als Horts. I també és festa major de Camprodon, festa major de Sant Pallari del 19 al 24 de juny. Tota la programació la trobareu a la seva pàgina web. Demà dissabte, a 11:15, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 6 de la tarda, inauguració de l'exposició La cal·ligrafia del temps, de Gabriel Verderi, a l'Espai Art l'Abadia. També a les 6 de la tarda, al Monestir de Sant Joan, concert de Sant Joan, amb Marçal Subiràs, Jordi Sánchez i Guillermo Torres, tenor, baríton i piano, respectivament. El Passeig Comte Guifré, concert de L'estiu és viu, ens dona tots els detalls en Pau Bosch.
1: Bon dia. Bé, bàsicament el concert el faria que fem aquest 20 de juny és per començar L'estiu és viu de l'entitat Somi. Estava previst fer-ho a les 6:30 de la tarda. L'únic que hi ha el fer aquesta calor, hem preferit aplaçar-ho a les 7:30, per tal de que hi hagi baixat una mica el sol. Amb aquest concert i vespreig, doncs el vespreig el farà el DJ de Sundays i després seguirem amb el concert del grup For Fiesta. Aquest concert dona el tret de sortida a L'estiu és viu, que anirem fent més concert durant l'estiu. El següent ja serà el dia 4 de juliol, que és un dissabte, i pròximament seguirem amb els diferents divendres de juliol, amb els diversos divendres que tenim de juliol. Us esperem aquí a les 7, 7:15, aquí al Passeig Comte Guifré, i res, moltes ganes de començar l'estiu i de que aquesta calor ens deixi, ens permeti fer coses.
0: Seguim el 19 i 20 i 21 de juny a Ribes de Freser. Hi ha el Gallinero, una trobada de motards, i diumenge, taller d'estiu, Mindfulness, Art i Natura, a 11:15 del matí, i a les 7 de la tarda, concert de fi de curs dels cantaires de la coral Jaume Nuno.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana, el diumenge 21, a les 7 de la tarda, es fa un concert al Palmas, al Jardí del Palmas, en el que tindreu l'ocasió d'escoltar la coral de Jaume Nuno i també la coral de les Hipèriques i també el cor infantil. Cadascuna de les corals interpretarà 5 peces. I esteu tots convidats. Moltes gràcies.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 3. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida en events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotaxi hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcix.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Hi ha dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 a C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
1: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer punt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Camp de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió junt i jockey. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist en diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 el 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival? És a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata, Diabará. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto, BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont. És un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en què tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i per tant doncs també fem un dispositiu doncs potent per això. A més també de forma proactiva, com que tenim no el risc molt doncs més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments, no, del dispositiu si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6,

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fix, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui, i hem fet un pressupost aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta vorera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta vorera, hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Em redeixo el taller Moder, el Cos Magret, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moret fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mara Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. Notícia d'última hora, un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ens dona més detalls Tere Ortega, de Radio Ciutat de Tarragona.
2: Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la informació que acabem de confirmar a través de Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els fets s'han produït en una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
1: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost, al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C58 Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
2: home,
1: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina perquè
2: per
1: les noves
2: altres,
1: generacions
2: no?
1: I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? Mm-hmm. I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a en Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: Sempre
1: moment.
2: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar,
1: total,
2: no? Deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
2: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13
2: clar,
1: és important.
2: És amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i
1: companyes.
2: T'anava
1: a dir, canvien de grups, també.
2: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
2: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
1: Sí.
2: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan estan en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
2: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant. Sí.
1: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal, com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors, es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves com molt fred, no?, dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? De, que, això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
3: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. Aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes, llavors, et podria preguntar, has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament, per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
3: Bueno, principalment, jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
4: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també, doncs, el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
3: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
4: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar.
3: Sí, sí, sí, de manera no intencionada interpreto que això que s'està fent és una taca cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
4: I tant.
2: I fas d'integrador llavors al centre?
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants? Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
3: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
2: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
3: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan en educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí. O sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
4: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen doncs la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
3: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
4: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
3: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida, i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena, no? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer, no? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112, i si estàs dins del col·le, aniràs a un adult, perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Yeah. Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
4: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no, i parlaves dels doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
3: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Còdic Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per usurpació d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei. Si no hi ha proves, no hi ha delito, no? Uh-huh. I l'escola, moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? Com que l'educació és una altra, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que... Jo insiste, crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, allò que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim a aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són... mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
3: Jo diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi ha d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
4: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
4: Vinga, doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon. Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomassa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins a les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles. El 39% dels 610.000 previstos fins a les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
2: Europa no necessita dar un paso atrás en

0: valores, en principios, lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
1: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Camp Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa d'etapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Rourell Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. Els bombers han donat per estabilitzat cap a les 7 de la tarda l'incendi forestal i agrícola de Canapós, que ha obligat a confinar durant una estona les 17 persones que viuen en aquest nucli de Forallac, al Baix Empordà. A les 5, Protecció Civil havia demanat als habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres, però una hora més tard ja es retirava l'ordre. El foc ha començat cap a 3:15 i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Després d'estabilitzar-lo, el dispositiu s'ha rebaixat a 14 dotacions que segueixen remullant la zona. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. A hores d'ara, la circulació per la xarxa viària catalana ha millorat, tot i que encara queden alguns punts amb volum de trànsit. És el cas de la C32 a Tordera en sentit nord, també de la C60 a Argentona en sentit Mataró, a la B20 a Tiana en sentit nord i també la P7 a Llinars del Vallès en sentit Girona. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte, el Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB i alcalde de Barcelona.
2: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclama.

0: i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
1: I acabem amb esports, amb futbol. El Sabadell i la Nova Creu Alta jugant a aquesta hora la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota de l'anada per 1-0. Els arlequinats somien tornar al futbol professional 5 temporades després. Qui també té un partit a cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant el Liceu en el tercer partit de la final de l'hoquei lliga a partir de les 7 de la tarda, un partit que ja ha acabat. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Camp de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist en diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 el 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival? És a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquesta

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 19 de juny de 2026. I un dia com avui de 1927, la geòloga, professora i política Carmina Virgili i Rodon naixia a Barcelona. Carmina Virgili es va llicenciar en Ciències Naturals per la Universitat de Barcelona i de seguida va començar a treballar primer com a ajudant de pràctiques i més tard com a professora adjunta a la càtedra del geòleg i geògraf Lluís Soler i Sabarís. L'any següent es doctoraria en geologia a la mateixa universitat amb premi extraordinari. Virgili va ser nomenada catedràtica

d'estratigrafia i geologia històrica de la Universitat d'Oviedo, on va estar uns anys, abans de marxar com a catedràtica a la Facultat de Ciències Geològiques de Madrid, on fou també directora del Departament de Geologia Econòmica del CSIC. Al llarg de la seva vida acadèmica va ocupar llocs de diversa responsabilitat, tant d'aquí com de França, des d'on va potenciar els intercanvis científics. Entre molts altres mèrits acadèmics, va ser la tercera dona catedràtica d'Universitat d'Espanya i la primera i única durant molt de temps a l'àrea de geologia, vicepresidenta de la Société Géologique de França i membre de la Real Acadèmia de Ciències i Artes de Barcelona. Va ser sempre molt activa i per promoure la incorporació de les dones en els àmbits científics i va formar part de l'Associació de Dones Investigadores Tecnòlogues des del seu inici el 2001. Durant els anys 80 va ser secretària d'Estat d'Universitats i investigació del primer govern socialista i més tard senadora del PSC per la província de Barcelona. Va morir el 2014 a Barcelona. I si la Carmina Virgili li agradava ballar, segurament ho va fer amb aquest tema, I Can't Help Myself, de The Four Tops, que un dia com avui de 1965 encapçalava les llistes d'èxits a molts països.

0: La Xpeer s'anuncia a la seva web com una de les curses d'aventura més dures del món. La cursa, que travessa els Pirineus de costa a costa, va ser dissenyada per uns aficionats enamorats de les curses de Hike and Fly l'any 2012. Des de llavors, i a excepció del 2020, on es va cancel·lar per la Covid, s'ha fet cada any i aquest diumenge engega a Hondarribia la 7a edició. No és el primer cop que en parlem perquè en la seva edició de fa 2 anys una de les balises estava a Núria. Però és que aquest any la tenim molt més a tocar. Per parlar-ne tenim al telèfon en Xavier Sanfulgencio, del Club Pol Lliure Cavallera, que són coorganitzadors d'aquesta cursa. Hola, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Primer de tot he dit bé el nom, perquè recordo que és Xpeer, sí?
1: Sí, és la Xpeer, sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Molt bé. I el que tenia el dubte és si això de Núria va ser l'any passat o fa dos.
1: Fa dos, és bianual. Carrera és bianual perquè un any es fa la Xpeer i un altre any es fa la X-Alps. Uh-huh. La X-Alps és l'originària, diguéssim. Uh-huh. I llavors, després de la X-Alps, es va a l'Iñigo Redín i la gent així de la Federació Navarra van decidir fer el mateix, però al Pirineu, i va néixer la Xpeer. Llavors es fa cada 2 anys.
0: Uh-huh. Mica com el Mundial i l'Eurocopa, no? Que es coordinen,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Passa el mateix.
0: Com dèiem, surt d'Hondarribia diumenge i on acaba?
1: Acaba a Port de la Selva. De fet, acaba a Rodes abans, uh-huh. És on hi ha la meta real, on es para el temps, però després es fa un vol de baixada fins a la platja de Port de la Selva i es té, al màxim són 7 dies per completar la prova.
0: Amb 7 dies és el màxim, vull dir que no sabem, no?, en veritat quantes hores o dies pot implicar això per al guanyador o per cada participant, perquè depèn de la seva perícia, del temps, de moltes coses, no?
1: Sí, la veritat és que aquest any em sembla que és l'edició que més participants hi ha, que són 50, i molts no arribaran, això ja ho sabem d'entrada, perquè des de lesions, vull dir, gent que no... Bueno, és una carrera molt i molt dura. Mm-hmm. Però, per exemple, tenint un referent, tot i que el circuit canvia cada any, fa 2 anys a Núria, els dos primers que van arribar junts volant van arribar el dia 4 a la tarda nit ja. O sigui, mm-hmm. Era tarda, gairebé l'hora de finalitzar. I fins al dia 5 no van arribar els altres. Uh-huh. O sigui, tot depèn de com vagi, però uh-huh. Entre el dia, a més, justament avui parlava amb l'Iñigo, l'organitzador, i calculàvem això, que no creien que poguessin arribar abans del 4, però clar, hi ha esportistes molt bons també, uh-huh. I les condicions és això, si es troben condicions bones, com sembla que tindran a partir del, si tant dissabte com diumenge, a la banda on volen, doncs clar, vés a saber els quilòmetres que han de fer.
0: Uh-huh. Explica'ns una mica com va això, és a dir, com va un dia a dia del corredor, perquè doncs penso que és interessant, no? Perquè recordo que, vaja, que ho han de fer-ho tot ells, que porten una persona de suport, però que al final ells s'han d'enfilar a peu fins al lloc on s'han d'enlairar, cada dia han de veure on aterraran. Com va?
1: Sí, o sigui, aquí surt d'una platja on arriba i s'aterra una platja que és a Port de la Selva. Només es pot anar caminant i volant, no es pot fer res més. S'ha d'acabar a una hora, o sigui, allà on aterris t'has de quedar. Uh-huh. Si tu aterres, bueno, aterres, vull dir, a l'hora que es finalitza, diguéssim, la finestra de poder volar, allà t'has de quedar, no pots moure. Llavors has de tenir la previsió, si pots, d'anar volant i aterrar a llocs on la teva assistència et pugui arribar amb la furgoneta, amb el cotxe, amb el que vagin, perquè bueno, puguin fer el sopar, et puguin cuidar. Els equips estan composats del pilot o la pilot, perquè també hi ha noies, evidentment, i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. Uh-huh. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant. A vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant. Aleshores, què fan? Surten, es preparen amb les previsions, com creuen que podrà ser el dia, es fan una estratègia, perquè tu el que has de fer és passar per uns punts concrets. Per aquests punts, per la majoria d'ells, passes volant, no has d'aterrar, exceptuant el de Vilanoir, que està a prop de Jaca, que han de passar caminant, i Sant Joan de les Abadeses, on han d'aterrar o arribar caminant, depèn del dia, vull dir, de les condicions del temps, i aquí han de signar un panell conforme han arribat aquí i després continuar fins a la meta. Mm. Llavors, el paper dels assistents és tant tenir-li preparat doncs, el menjar, com fer-li una planificació del vol, perquè acostumen a ser pilots també qui siguin els assistents, i pilots preparats també de Hike and Fly, i són capaços doncs, d'això, de preveure aviam quin pot ser el millor camí a seguir per arribar a la següent balisa, i aquesta estratègia és la que pot fer que hi hagi una separació de centenars de quilòmetres dels que van primers als que van segons. Mm-hmm.
0: Clar, a nivell d'una persona que no ha fet mai aquest tipus d'esport, em sembla espectacular, no?, el fet que estiguin tants dies així o volant, que pot semblar que és menys cansat que córrer, però entenc que també deu cansar, no?, això d'anar volant.
1: Sí, però no, és preferible volar. Primer, perquè fas molts més quilòmetres, i segona, perquè és una tensió, és un cansament de més tècnic. Vindria a ser com, per comparar-ho, com la Fórmula 1. No es mouen, per dir-ho d'alguna manera, es mou el cotxe, però, clar, surten d'allà han passat una tensió tan potent que sí que han fet un esforç físic, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, no desgasta com un esport més cardio. Aleshores, depèn del tipus de vol. Si és un vol on no han de patir unes condicions de tèrmiques, que no hi hagin uns vents molt forts, que no hi hagin unes... que no es moguin molt, diguéssim, doncs el vol és més plàcid. Si han de prendre decisions i anar a zones més mogudes, davant de tormentes, clar, la tensió que es fa en el vol és molt més gran. Però, clar, és preferible volar perquè recorres molts quilòmetres. De fet, a la primera hora del matí no són les bones hores per volar, perquè les condicions tèrmiques fan que no et mantinguis a l'aire, sinó que t'endeixis en la terra. Però és preferible pujar a la muntanya. Si veus que fins d'aquí dues hores no s'activarà el tema de la temperatura i no funcionarà bé el que són les condicions aerològiques, fas un planeig fins a la següent vall, només de baixada, tornes a caminar, puges fins a la següent, perquè es prefereixen recórrer aquests 3, 4, 5 o 10 quilòmetres planejant, que no es cansen, i després tornar a pujar. O sigui, sempre és preferible volar. Sempre.
0: Dèiem això, que és una mica imprevisible, tot i que es poden fer aquestes previsions, però crec que es pot seguir, cada pilot...
1: Sí, tu pots seguir, hi haurà, encara no funciona, perquè encara no ha començat, però hi ha una aplicació, es veu online, i tu segueixes on està cada pilot en temps real, potser hi ha un retard de 10 minuts, si no recordo malament, i tu pots veure si està volant, si està caminant, si està parat, pots seguir-lo dins d'una visió 3D simulat, dins del Google Maps, si pots veure si està volant a prop de la muntanya, si no, en el que està fent, i és bastant interessant seguir-ho pel fet de que aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. O sigui, sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Perquè després de Sant Joan tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, només pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
0: Caram, interessant. Tu sí... Bueno, suposo que ells ja tenen... A més, crec que el club els ha donat els plànols que vau editar fa un temps.
1: Sí, el mapa del Ripollès que vam editar, que és per Hike and Fly, per pent, on veus les corrents, a banda hi ha la web on t'explica la zona, com són els corrents i tot això, quins llocs hi ha per enlairar-se, doncs els hi van facilitar l'organització perquè els fiquessin a la bossa del corredor. Perquè com a mínim en aquesta zona els que no són d'aquí, perquè clar, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de la comarca que vola, que està, participa a la cursa, i clar, vull dir, no és perquè igualar avantatges, perquè venen els millors del món, vull dir que no vol dir res això, però sí que els pot ajudar una mica a entendre la zona, perquè com que han d'aterrar i tornar a enlairar-se, van pensar que era interessant que tinguessin el mapa.
0: Ara parlarem d'aquests pilots més locals, però el punt de signatura està situat al costat de l'edifici de secundària. Un cop hagin parat, imagina't, ja sigui aquell mateix dia perquè hi ha temps, com l'endemà, on anirien una altra vegada a enlairar-se?
1: el més probable, lo més... o sigui, si arriben volant en condicions bones, aterren, signen i surten corrents ja. Mm-hmm. Ja es posen a córrer, bueno, si ten, bueno, vindrà els seus assistents o qui sigui, pues, hidratar-se, menjar alguna cosa, parlar de com entrarà aquesta part ja final de la cursa, però hauran d'anar a tirar cap a la banda de Serra Caballera, que no cal que arribin molt amunt, depèn de l'hora del dia, poden sortir de molt a baix, o no anar ni a Serra Caballera, poden sortir de les Allades. Clar, això dependrà del risc que vulguin prendre, si surts de les Allades ho tens més a prop, però si no remuntes, allà tots són boscos, i has d'anar a terra lluny i abans perdràs temps, poden pujar fins a Maús i sortir de Maús, no cal pujar fins a dalt, tot depèn de les condicions. Si no hi ha bones condicions, hauran de pujar fins a més amunt, i això és el que hauran de decidir. I ja, per això dic que l'assistent és qui segurament ja ho porta decidit abans, van en comunicació, vull dir, van parlant per telèfon, vull dir que ho poden... clar, ells van comunicats tot el temps amb el banda del seguiment, ells amb els seus equips estan comunicats i es poden anar explicant tot el que s'hagin de dir.
0: Ara sí, qui tenim de local? Qui podríem considerar local en aquesta cursa?
1: Aviam, local hi havia dos, però per desgràcia un ha causat baixa per malaltia, vale? Que és en Freddy Tosset, que és també és sí, del club, de la Junta, i estava, bueno, sí, estava apuntat, estava entrenant, estava fent tot, però bueno, ha tingut un problema, no és res greu, però que li impedeix competir, o sigui, pot volar, però el tema de cardio, de caminar, pues no, ha de frenar-se. I molt dolorosament per ell i per molts, doncs, ha hagut d'abandonar. I l'altre pilot és de Setcases, que és en Guillem Unroset. I ell, sí, ell, bueno, vull dir, sí, ja està allà a Donosti, o allà a prop, per començar, i és component de selecció catalana de Hack and Fly, que és una cosa que portem des d'aquí, des del club. Després, vinculat amb el club, diguéssim, amb nosaltres, també està una pilot femenina, que la Francesca Mullagassi, crec que es diu així, sempre m'equivoco en dir el seu nom, ella és italiana, però bueno, viu a Catalunya, però és que a més fa pertany a la selecció catalana i està aquí a Sant Joan quan fem els entrenaments i tot. Vull dir que tenim un... Bueno, i els acompanyants d'ells també són gent d'aquí vinculats al Ripollès, ni que sigui pel tema de la selecció. Però local que participi tindrem en Guillem Monroset, de Setcases.
0: Per tant, entenc això, que el club és el que, com pot passar, per exemple, al motoclub, no? Que a vegades també hi ha pilots que no són locals però que porten la marca del motoclub, no? Perquè vol dir que això, que hi ha interès en fer-ho, no? Vull dir que aquí també passa el mateix amb aquesta pilot que has dit,
1: Sí, sí, sí, la Francesca, vull dir, és ja pertany a la selecció catalana, que és una cosa que fem des del club, i organitzem des del club, els entrenaments de la selecció es fan aquí, tot es fa aquí. I ella és la considerem nostra, vull dir, saps? Vull dir, la Francesca és la nostra representant del club femení del club, sí, tant.
0: Sí. Doncs escolta, superinteressant com sempre. Entenc que això, que uns dies abans, unes hores abans, podrem dir, mira, queda poquet perquè arribi el primer i que això, podem mitja hora podem
1: dir... Sí, hi haurà un seguiment, clar, o sigui, de fet, per exemple, clar, arribaran, depèn de com vagi, o sigui, l'any passat, fa 2 anys, perdó, a Núria va passar això, van arribar 2, i a l'última de la tarda i fins al dia següent, que van arribar uns 7 o 8, però clar, de manera separada, vull dir, clar, no van junts, no és com una cursa de bicicletes on hi ha grups, i bueno, sí que junten 2 o 3, com a molt. Aleshores, per exemple, la funció que farem des del club és anar allà a muntar el parell de banderoles i el plafó on han de signar. Clar, el que farem és això, és estar atents a aquest seguiment, i quan veiem que el pilot ja està relativament a prop, anem allà i muntarem. Llavors, fent el seguiment aquest, mirant el seguiment pel mòbil o per on vulguis, és molt fàcil veure, bueno, que estan a punt d'arribar, i estar a l'arribada si es volen anar a veure-ho, clar.
0: Doncs ja ens avisareu, i també a través de les nostres xarxes també avisarem per la gent que vulgui anar a fer el curiós.
1: Perfecte.
0: Xavier, és una passada això, ens agrada molt parlar-ne, perquè és molt curiós, se'ns fa molt estrany cada cop menys, però igualment cada cop ho escoltem diem, ostres, com pot ser possible, que interessant, i que bé que aquest any doncs hi hagi aquesta parada aquí a Sant Joan.
1: M'alegra sentir-se.
0: Doncs res, moltes gràcies.
1: Vale, a vosaltres.
0: Merci. Vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
0: Tartar Helena han col·laborat en el nou single de Caamaño i Ameixeiras, un duo gallec vinculat a la música i al ball d'arrel. Acompanyades per l'orgue, O meu amor, que és el nom del tema, es converteix en un cant polifònic. Basat en una cançó tradicional de les Açores, expliquen que la lletra recull una saviesa antiga que diu que s'ha de plorar el que es perd sense deixar de continuar, entenent que en aquesta persistència també hi ha una manera de cuidar, de recolzar.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cap de setmana. Avui a Ripoll, a les 7 de la tarda, al Museu Etnogràfic, presentació del número 37 de les Garrotxes, als Horts. I també és Festa Major a Camprodon, Festa Major de Sant Pallari, del 19 al 24 de juny. Tota la programació la trobareu a la seva pàgina web. Demà dissabte, 11:45, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 6 de la tarda, inauguració de l'exposició La cal·ligrafia del temps, de Gabriel Verderi, a l'Espai Art l'Abadia. També a les 6 de la tarda, al Monestir de Sant Joan, concert de Sant Joan, amb Marçal Subiràs, Jordi Sánchez i Guillermo Torres, tenor, baríton i piano, respectivament. El Passeig Comte Guifré, concert de l'Estiu és viu, ens dona tots els detalls amb Pau Bosch.
1: Bon dia. Bé, bàsicament el concert el faria que fem aquest 20 de juny, és per començar l'Estiu és viu de l'entitat Som. Estava previst fer-ho a les 6:30 de la tarda. L'únic que hi ha al fer aquesta calor, hem preferit aplaçar-ho a les 7:30, per tal de que hi hagi baixat una mica el sol. Amb aquest concert i vespreig, doncs el vespreig el farà el DJ de Sundays, i després seguirem amb el concert del grup For Fiesta. Aquest concert dona el tret de sortida a l'Estiu és viu, que anirem fent més concert durant l'estiu. El següent ja serà el dia 4 de juliol, que és un dissabte, i pròximament seguirem amb els diferents divendres de juliol, amb els diversos divendres que tenim de juliol. Us esperem aquí a les 7, 7:45, aquí al Passeig Comte Guifré, i res, moltes ganes de començar l'estiu i de que aquesta calor ens permeti fer coses.
0: Seguim el 19, 20 i 21 de juny a Ribes de Freser. Hi ha el Gallinero, una trobada de motards, i diumenge, taller d'estiu, Mindfulness, Art i Natura, a 11:15 del matí, i a les 7 de la tarda, concert de fi de curs dels cantaires de la coral Jaume Nuno.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana, el diumenge 21, a les 7 de la tarda, es fa un concert al Palmas, al Jardí del Palmas, en el que tindreu l'ocasió d'escoltar la coral de Jaume Nuno i també la coral de les Hipèriques i també el cor infantil. Cadascuna de les corals interpretarà 5 peces i esteu tots convidats. Moltes gràcies.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 3. Adéu-siau.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra. L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
2: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
2: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del, o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi haurà una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
3: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Orriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.